Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: www.7fm. 24 hores amb tu.
1: Hi, I'm Shakira.
2: They call me Burna Boy.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. El Palauet acollirà aquest diumenge la festa de l'esport coincidint amb el 30 aniversari de l'equipament. Palafolls ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge 7 de setembre, la cinquena edició de la festa de l'esport. La cita d'enguany tindrà una càrrega molt simbòlica, ja que es farà coincidir exactament amb el dia en què es compleixen les 3 dècades des de la inauguració del pavelló municipal. Per aquest motiu, aquest emblemàtic equipament serà l'escenari central de la gala institucional d'entrega dels guardons. En total, s'han registrat 11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars per optar als diferents premis d'enguany. Cal destacar, però, que la normativa permet proposar fins a 2 candidatures per cada formulari. Això fa que el volum real de nominats sigui superior al nombre d'instàncies, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que esperen a rebre alguns dels reconeixements del jurat. La celebració s'emmarca en aquesta ocasió dins dels actes de la Festa Major, un fet que, segons ha explicat en altres ocasions la regidora d'Esports, Marta Labart, li dona encara més importància al certamen. Labart també ha destacat que el fet de celebrar-se a l'interior del Palauet permetrà un increment de l'aforament disponible per acollir tot el públic assistent. Com a gran novetat d'aquesta efemèride dels 30 anys, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria d'aquelles persones o entitats que hagin estat claus a la dinamització i l'èxit de l'esport local, vinculat a aquest històric equipament des de la seva obertura. El comitè avaluador de les propostes estarà presidit per la regidora d'Esports i comptarà amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports. Tot i que la recepció de noms fa setmanes que va finalitzar i es va obrir un termini per possibles al·legacions, la relació final de les persones i equips premiats es mantindrà completament en secret fins al mateix moment de la gala d'aquest diumenge. De moment això és tot. Aquesta notícia la teniu ja disponible, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 11 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ripollès.
1: Molt bon dia, com esteu? Què tal? Benvinguts a aquest especial de gorra. Ja us ho avançàvem ahir, eh? Ens resignem a que acabi l'estiu, ens resignem a que acabi aquest concurs. I per tant, avui divendres, i ara sí com a últim programa de la temporada, doncs ens hem tret de la màniga aquest, podríem dir, de gorra bonus track. Moltes sorpreses, eh? Primer, deixa'm dir-te que avui tindrem un premi cada hora. Per tant, tres premis que poden ser vostres si jugueu al de gorra. Farem una pregunta, sí, molt senzilla. Però avui eliminem contrasenyes. No hi haurà contrasenyes, només trucada en directe cada hora per comunicar-vos que sou els guanyadors del premi en qüestió. En un momentet t'ho explico millor, però estigues ben atent perquè avui sí que val la pena escoltar la ràdio. Després de la nit que vam passar ahir amb el pregó de Festa Major, la primera nit de l'Altarfesta, encara tenim molt més aquest cap de setmana. Volem estar al vostre costat amb aquest de gorra especial que durarà fins la una del migdia. Òbviament, amb la bona música i la bona radiofórmula d'aquesta emissora i tot el bon humor de l'equip del de gorra. Per tant, atents, eh? Que comença el de gorra bonus track, en aquest cas ja sí, l'últim de gorra de la temporada a Ràdio Palafolls. Benvinguts, benvingudes, comencem!
2: Jordi Prats Avalls
3: a Ràdio Palafolls.

I és que encara tenim moltes més ganes de festa major, eh? Ahir a la nit, tot i anar a dormir tard, no ha pogut amb nosaltres i seguim celebrant aquests dies de festa des de la ràdio i amb aquest especial de gorra Bonus Track. Ara t'explico, com funcionarà exactament la dinàmica d'avui. Avui tres premis, un cada hora. I ho celebrem amb la veu d'Anna Mena i Lola Índigo. Petito A, un tema més i t'explico com funciona el de gorra. Anant molt més cap enrere, amb ses satàniques majestats, The Rolling Stones, Anybody See My Baby.

La nostra recomanació avui més que mai és que no desconnectis de Ràdio Palafolls, perquè avui, com diria aquell, tirem la casa per la finestra, eh? Estem jugant al de gorra bonus track. Això què significa? Doncs vinga, va, que t'explico. Avui tindrem 3 premis, un cada hora. És a dir, hi haurà un premi de 10 a 11, un altre d'11 a 12 i un altre de 12 a 1. I així sí, donarem per finalitzada la temporada del de gorra. Avui és molt més fàcil que mai aconseguir un premi. Jo et faré una pregunta i directament tu contestes. Nosaltres al final farem un sorteig, cada hora farem un sorteig, i trucarem en directe al guanyador o guanyadora. L'únic que has de fer és agafar-nos el telèfon, sense contrasenya i sense res. L'únic que has de fer és agafar-nos el telèfon. I, òbviament, a cada hora posarem el comptador a zero. És a dir, si participes a la primera hora, pots participar també a la segona i a la tercera, i aconseguir un dels premis que t'oferirem a cada hora. Demostrem-ho, perquè et volia dir que aquesta primera hora pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. Sí, encara ens en queda una, i pot ser per tu que ara mateix ens estiguis escoltant. El que farem a cada hora serà el mateix. Jo et diré una activitat de la festa major. Tu m'has de dir el dia que celebra. Fàcil, veritat? Per tant, tingues a mà el programa de festa major, que avui et pot ajudar i molt. Vinga, va, aquesta primera hora, en aquesta primera hora, de 10 a 11, volem que ens diguis quin dia es fa el bingo musical del Club Patí Palafolls. Ho saps? Quin dia es fa el bingo musical del Club Patí Palafolls? En joc, una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. Us solucionarem d'aquí una hora, és a dir, abans de les 11, farem la trucada al guanyador o guanyadora. Només ens haurà d'agafar el telèfon. Només això, ja està. Saps quina és la resposta? Saps quin dia es fa el bingo musical del Club Patí Palafolls en aquesta festa major? Doncs ja ho tenim tot preparat perquè puguis enviar-nos la teva resposta. Per exemple, a través del WhatsApp dels premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. També pots participar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, i si no, ens truques al telèfon 93 761 470. Doncs atenció, eh? Primer premi, el d'aquesta primera hora. Pots participar fins les 11, una miqueta abans del matí. Quin dia es fa el bingo musical del Club Patí Palafolls? En joc, una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
4: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
5: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

Més que cantant, molts diuen que és un poeta, eh? I no podríem estar més d'acord. O una barreja de les dues. És el mestre Sabina, Joaquín Sabina, amb aquest 19 dies i 500 noches, un tema produït per Alejo Stivel, un altre dels grans. 5 minuts i arribem a 11:15 del matí, en directe a Ràdio Palafolls, amb aquest de gorra, últim ja de la temporada. I on seguirem amb grans artistes, com per exemple recordant a Madonna, un dels seus èxits, Papa Don't Peach.

0: Joan Dausà ben acompanyat amb Paula Cubs amb aquest octubre del 24. Amb ells arribem a 11:15 del matí. És el moment de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Sembla que esperem calor. Preguntem-li al nostre company Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. La jornada avui tornarà a estar marcada com ahir, com els últims dies també, per l'ambient càlid. Màximes que s'enfilaran fàcilment fins als 33, fregant els 34 graus ja cap a l'interior de la comarca. I és que si d'alguna cosa haurem de parlar els pròxims dies, els 3-4 pròxims dies, serà de forta calor. I és que tindrem temperatures que podran fins i tot superar els 35 graus a l'interior del Maresme de cara demà dissabte i els 33-34 a la mateixa franja costanera. Per tant, de moment l'estiu encara es vol resistir a marxar i continuarem amb aquesta calor intensa al llarg dels pròxims dies. Sembla que això s'acabarà de forma sobtada de cara al proper dimecres, a mitjans de la setmana entrant, amb un canvi de temps que ens portarà una entrada de vent del nord, una baixada important de la temperatura, una normalització de les temperatures i de retruc també un temps inestable amb xàfecs i tempestes que dimecres podrien ser molt fortes i acompanyades amb calamarsa. Tot això ja ho anirem confirmant. De moment, situació ben tranquil·la, mentre aquest canvi de temps no arriba, en la qual doncs avui tornem a tenir domini del sol, alguns núvols prims, els vents més aviat fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí a la tarda, i la situació marítima doncs també tranquil·la, marejol, mica de mar de fons, poc important. Les temperatures avui que pugen una mica pel que fa a les màximes, i si hi arribaven els 32 graus, avui arribarem cap als 33, puntualment fregant els 34. De cara a la jornada de demà, sembla que les temperatures

0: tocaria en sostre i demà dissabte esperem alguna màxima cap als 35-36 graus a l'interior del Maresme i cap als 33, fregant els 34 a la zona més propera a la costa, amb vents que tornarien a ser fluixos i amb una situació marítima que es mantindria tranquil·la. El mateix esperem diumenge. Temperatures que poden recular una mica, però que en general seran, doncs, tòrrides, seran de rigorós estiu. I també dilluns, fins i tot, començarem la propera setmana amb unes temperatures elevades, baixant una mica, però continuarà fent una calor ben intensa. Com ja hem dit, aquest canvi de temps arribaria a últimes hores de dimarts, però sobretot de cara a dimecres aquí al Maresme.
1: Doncs actes de festa major per l'ombra. Gràcies, Quim. Sembla que tindrem un cap de setmana tranquil i amb xafogó. Això sí, seguirem connectant amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme dins l'informatiu migdia amb la nostra companya Melina Morilla. Ara és el torn de seguir compartint èxits i ho fem amb l'ajuda de Damiano David. Seguim amb aquest especial de gorra, l'últim ja de la temporada, amb premis a cada hora. No desconnectis del 107.7.

I després de prendre precisament aquesta tassa de cafè, another cup of coffee, el que farem és reprendre el Dragorra d'avui amb aquest bonus track. Una proposta que, com sempre, tanca el Dragorra d'aquesta temporada. Avui hi ha premis cada hora i estem a punt d'entregar el primer premi. Quin és? Doncs una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Avui juguem amb el programa de Festa Major. Cada hora et faré una pregunta diferent i hi haurà un premi diferent. Per tant, tres premis. L'estructura de la pregunta sempre serà la mateixa. Et direm un acte de la Festa Major i tu ens hauràs de dir quin dia es celebra. Per tant, la nostra recomanació és que tinguis directament a mà aquest programa de Festa Major que t'ajudarà avui a guanyar algun dels nostres premis. Vinga, va, que encara pots participar. Tens uns 5 minuts encara per aconseguir aquesta sessió d'espa per dues persones. El que volem avui és que ens diguis quin dia es fa el bingo musical que organitza el Club Petit Palafolls. Quin dia es celebra el bingo musical que organitza el Club Petit Palafolls? Encara hi ets a temps de dir-nos la resposta. La manera de jugar és l'habitual, la de sempre. Per exemple, enviant la resposta amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. Òbviament, també pots participar amb correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i si no, ens truques directament a la ràdio al 93 761 4701. Avui, per ser un Dragorra especial, hem eliminat les contrasenyes. No hi ha contrasenyes, però sí que és obligatori que ens agafis el telèfon. Nosaltres, en un no res, farem la primera trucada de la jornada. Avui en farem tres. Cada hora, un premi. Només ens has d'agafar el telèfon. Ja està. I en una estoneta, en un no res, en 10 minuts, pot ser que guanyis el primer premi de la jornada. Aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Al començar a les 11 hi haurà una nova pregunta, un nou premi i posarem el comptador a zero. Per tant, tothom de nou podrà tornar a participar. És que tirem la casa per la finestra. Per cert, gràcies a tots per als missatges d'estima dient que això, que trobareu a faltar el Dragorra, que us ho heu passat molt bé aquest estiu, era la nostra intenció i per això us volem premiar. De moment avui, digue'ns quin dia celebra el bingo musical organitzat per el Club Petit Palafolls. I podràs aconseguir el que dèiem, aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Doncs encara tens temps, però no t'adormis, eh? Avui la cosa va de ser els més ràpids. Són les 10:46. En qüestió com a molt de 10 minuts, truquem al primer guanyador. Vinga, va, i si no tindràs una oportunitat a la segona hora i després a la tercera, que no es digui que a Ràdio Palafolls no donem bons premis. Ara nosaltres seguim amb la selecció musical. El ritme dels Take That, que es tornaven a unir el passat 2023, oferint temes com aquest, Windows.

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Acs. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de
1: bars,
0: familiars,
1: ferreteries, lampisteries,
2: a Palafolls
1: roba,
2: hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima.
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa.
2: Compra aquí. Entre tots fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants.
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls,
1: fusteries
2: i de Ràdio
1: joguines,
2: Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de
0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Acs. A les 11, segona nit de l'Altarfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte, 5 de setembre, a les 11 del matí, corre jocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, Diada Castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs. A la nit, corre foc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:45, l'inici del correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Altarfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rulé. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
3: Ràdio Palafolls.

0: Doncs som-hi, que avui serà un no parar d'entregar premis i de, això, de fer trucades telefòniques, eh? El primer joc d'aquest matí, el d'aquesta primera hora, era dir-nos quin dia es fa el bingo musical, aquesta festa major organitzat per el Club Patí Palafolls. Hem tancat línies i hem fet el sorteig. El bingo musical es fa aquest mateix vespre al punt de les 7 de la tarda. Per tant, tothom a participar-hi i ara sí, trucarem en directe a la persona doncs, que ha resultat guanyadora d'aquest primer sorteig. No fa falta que ens digui contrasenya, només ens ha d'agafar el telèfon. Ja està, tan senzill com això. Vinga, va, intentem-ho. Telèfons a punt. No deixen de sortir-me nervis, eh? Encara que sigui al final del programa, cada vegada que arriba aquest moment, em poso nerviós. No sé si tu també, però només ens has d'agafar el telèfon. Ja està. I així et comuniquem que guanyes aquesta sessió d'espa per dues persones. Hem agafat línia. Vinga, agafa'ns el telèfon. Simplement això. Som nosaltres. Som el de gorra.
1: Bon
0: Hola,
1: dia.
0: Bon dia, què tal? Sóc en Jordi, de Ràdio Palafolls. Què tal, com estem?
1: Estic a l'aigua, bueno, he sortit de l'aigua estressament, dic, hòstia, tenia presentiment que em tocarien.
0: Ah, doncs mira, no t'equivocaves, no? Amb qui parlo, sisplau?
1: Amb l'Anna Maria, com
0: a? Anna Maria, doncs perfecte, escolta, que sàpigues que et truquem per dir-te que ets la guanyadora del primer premi d'aquest de gorra especial. Per tant, tens una sessió d'espa per dues persones que t'espera aquí a la ràdio.
1: Moltes gràcies, Jordi.
0: A tu, moltes felicitats. A gaudir, doncs.
1: La setmana que ve, tot
0: sí,
1: collim, no?
0: Sí, cap problema. Aquí estarem també en programes de festa major. Per tant, cap problema.
1: Moltes
0: aquí serem.
1: Gràcies, Jordi.
0: Una abraçada, gràcies, Anna Maria.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Bona festa,
0: bona
1: gràcies.
0: Festa major. Adéu-siau. Doncs mira, l'Anna Maria Comas, que l'hem tret de l'aigua, en aquest cas, perquè pugui participar i pugui agafar el telèfon per jugar al de gorra. Primera guanyadora, Anna Maria Comas, s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones. Nosaltres posem el comptador a zero. Tots els que heu participat a la primera hora podeu participar també en aquesta segona i en un tercer premi que hi haurà. Això sí, canviarem de pregunta, eh? La mecànica serà la mateixa, però us preguntarem sobre un altre acte de festa major. Això ja serà després del butlletí horari. Primer premi entregat, ens en queden dos. En un no res, ens hi tornem a posar. Ara més bona música fins a arribar a les 11 del matí.

0: Bon dia de nou, són les 11. La plaça de Popi s'omplirà de ritme dilluns amb l'espectacle familiar de les Pessigolles. Dilluns vinent, la plaça de Popi es convertirà en un gran escenari de ball i gresca per tota la família. A partir de les 6 de la tarda, el grup de música i animació Les Pessigolles oferirà la seva festa. Una proposta de gran format musical que promet revolucionar la tarda de festa major. L'espectacle, que s'allargarà durant una hora aproximadament, fuig de la clàssica animació adreçada exclusivament als més petits de la casa. Andrea Ruf, integrant de la formació de talla que busquen la complicitat de tots els assistents.
1: La nostra intenció és no fer animació infantil, sinó animació familiar. Per tant, que al final tota la família surti amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i d'haver participat a l'espectacle. Llavors, la nostra intenció és fer una hora de concert on els nens i les nenes, els pares, les mares, avis, àvies, tothom que hi sigui allà, que cantin, que ballin, que saltin. Bàsicament és això, és intentar passar una hora a tope d'energia i passar-ho el millor possible.
0: Amb aquesta filosofia, el grup busca que pares, mares, avis i nens cantin plegats sense quedar-se en un racó. Per aconseguir aquesta connexió i energia, la formació ha dissenyat un repertori molt dinàmic que combina cançons tradicionals adaptades per ser molt ballables amb temes propis. Tots aquests ingredients estan pensats per fer que el públic perdi la vergonya i s'integri activament en el show a través de diferents jocs, dinàmiques de ball i cant col·lectiu.
1: Hi ha una barreja, una mica. És a dir, per una integrem unes quantes cançons tradicionals que nosaltres hem fet una versió, diguéssim, una adaptació per fer-les doncs el més ballable possible. Després sí que fem temes propis, que també impliquen molta dinàmica, molt de joc, és a dir, el que busquem constantment és captar l'atenció i que els nens i les nenes gaudeixin moltíssim, que ja sigui a través de jocs, a través de dinàmiques, de balls, hi ha moments en els que els farem cantar, que també és molt important això per nosaltres, no? Treure'm com una mica aquesta vergonya de simplement ser espectador i fer un pas més i participar.
0: L'espectacle és d'accés lliure i tancarà les propostes infantils de dilluns de festa major just abans dels actes nocturns. Com sempre, podeu consultar ja aquesta informació a les nostres xarxes socials i també a la nostra pàgina web. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Un dels temes també d'aquests últims mesos, Aitana, una de les nostres estrelles més estimades, amb aquest Superestrella. Així comencem aquesta segona hora del Dagorra Bonus Track. Hem aprofitat també per posar el comptador a zero, per tant, en un no res et faig una nova pregunta on tothom pot participar de nou, eh? Et diré també quin és el premi en una estoneta aquí a Ràdio Palafolls. Seguim amb aquest Dagorra tancant la temporada com cal. Anem una miqueta més cap enrere. Always, són els Erasure.

Som-hi, doncs, segon premi d'aquest matí. Us recordo quan hi ha tres. Un ja l'hem donat, el segon ocuparà tota aquesta segona hora. Per tant, tens temps de participar fins les 12, una miqueta abans. 12 del migdia, posem les 12 menys 10, aproximadament, eh? Ara, aquesta segona hora, juguem per al reconegudíssim pack d'esmorzars. Una molt bona forma, ara que començarà l'escola, que tots hem tornat a la rutina, de començar bé el dia sense pagar ni un euro, gratis, sortint a esmorzar a diferents indrets del nostre municipi. En què consisteix el pack d'esmorzars? Doncs hi hem jugat durant tot aquest estiu, t'ho recordo. Són tres premis en un. És un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un esmorzar per dues persones al bar Cafeteria Dàlia i un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas per emportar, de la pastisseria Sant Jordi. Tres premis en un, el pack d'esmorzars en joc en aquesta segona hora d'aquest especial de gorra. I atenció, que la fórmula és la mateixa. Jo ara mateix et diré un acte de festa major. I tu m'has de dir el dia que es celebra, el dia que s'organitza. Vinga, va, que vaig amb la pregunta. Dins aquesta festa major 2026, quin dia es fa el concert i el ball de l'orquestra Salvatana? De fet, faran sardanes, faran concert i faran ball. L'orquestra Salvatana, eh? Tot un clàssic de la nostra festa major. Però quin dia es fa aquesta activitat? Quin dia es fa les sardanes, el concert i el ball amb l'orquestra Salvatana? Un dia de la festa major, eh? Digue'ns el dia i opta per aquest pack d'esmorzars. Encara hi ets a temps, nosaltres, al finalitzar aquesta hora, abans de les 12, farem una trucada en directe, com hem fet a l'hora anterior. Només ens hauràs d'agafar el telèfon. Les teves respostes, com sempre, et recordo un cop més, ens les pots fer arribar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si no, també pots tornar a participar doncs amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. I si no, ens truques directament a l'emissora al 93 761 4701. Recorda, eh? I si no, consulta el programa d'activitats de festa major que ja l'has de tenir, vaja, a la capçalera, a la tauleta de nit, per anar fent agenda. Quin dia es celebren les sardanes, el concert i el ball amb l'orquestra Salvatana dins els actes d'aquesta festa major 2026? Vinga, va, consulta, que tens temps de poder-li donar una ullada. I en aquesta hora sortegem el nostre reconegudíssim pack d'esmorzar.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

Tancant aquesta etapa dalt de gorra, doncs això, amb la bona selecció musical i amb temes imprescindibles com aquest d'Antonio Flores. Des del Cosas Mías, àlbum que publicava el 1994, Cuerpo de Mujer.

I aquí seguim amb molts més èxits, ara rebobinant fins als 80 amb un d'aquells temes que de ben segur et sonen. Vinga, va, balla amb nosaltres el ritme de Nena i el seu 99 Red Balloons.

Una d'aquelles cançons totalment vitalistes que molts equips de futbol, i ja sabeu per on vaig, utilitzen per animar els seus jugadors abans de sortir al camp. Coldplay, Viva la Vida, protagonista també d'aquest últim de gorra de la temporada celebrant la festa major a Ràdio Palafolls. Ens vam conèixer.

vagi per endavant, que ens encanta, perquè tal dia com avui, amb aquest de gorro bonus track, podríem dir, no para de sonar el telèfon, de rebre trucades d'això, doncs, whatsapps, correus electrònics, i això vol dir que esteu ben atents a la ràdio, i això ens encanta, eh? Avui, que ho esteu demostrant, perquè sortegem cada hora un premi. Aquesta segona hora del Degorra, per exemple, hi ha en joc, doncs, un esmorzar per dues persones, al bar Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones, al bar Cafeteria Dàlia, i un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi. Tot plegat al nostre conegudíssim pack d'esmorzars. I en aquesta segona hora, el que busquem és una altra data. En concret, el que et preguntem és quin dia es celebren les sardanes, el concert i el ball amb l'orquestra salvatana d'aquesta festa major. Dona una ullada al programa d'actes. Busquem el dia que ens visita l'orquestra salvatana. Ens oferirà sardanes, concert i ball, un 3 en 1, com el pack d'esmorzars. Però quin dia actua l'orquestra salvatana a Palafolls? Encara hi ets a temps, tens 10 minuts per poder participar en aquest premi d'aquesta segona hora. Com ho pots fer? Doncs per WhatsApp, el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja saps quin és el 607 64 65 66. També pots participar amb un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. I què em deixo? Ah, el telèfon fixe, el 93 761 4701. Et recordo, que cada hora fem un sorteig. Per tant, cada hora truquem a un guanyador, que no fa falta que ens digui cap contrasenya. Avui les hem eliminat. Només fa falta que ens agafis el telèfon. Aquesta segona hora, pack d'esmorzars. En qüestió de 10 minuts, tanquem línies. Per tant, digue'ns, quin dia dins la festa major ens visita la Salvatana amb sardanes, amb concert i amb ball. Però tu ens has de dir el dia. Va, que encara hi ets a temps, i si no, llavors sí, de 12 a 1, l'últim premi ja de la temporada, que déu-n'hi-do, Vinga, apunta't i participa, avui premis a dojo, en aquest de gorra, últim de la temporada.

0: A la farmàcia Moner tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Moner us desitja bona festa major.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer. Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Una altra de les artistes més internacionals que tenim, la Rosalía, ara mateix sonant en aquest de gorra bonus track, l'últim ja de la temporada, i a punt de fer la segona trucada d'aquest especial de gorra. En un no res, de fet, serà després d'escoltar un clàssic dels 80. Són Bananarama. Saps què canten? Doncs això. Venus.

0: Em teniu estressat, eh? Tot el matí entregant premis, parlant amb vosaltres, que això ens encanta, òbviament, i rebent respostes del de gorra. No podíem acabar de millor manera la temporada que amb la vostra companyia, i si us podem tornar una miqueta d'aquesta fidelitat amb tots els regals, ja no tan sols del dia d'avui, on estem cada hora sortejant premis, sinó també tota aquesta temporada, doncs nosaltres contents i agraïts. El que farem ara és trucar la persona guanyadora d'aquest pack d'esmorzars. Sí, arriba l'hora de saber qui és el segon guanyador d'aquest programa especial del de gorra final de temporada. Deixa'm dir-te abans que buscàvem quin dia celebra, doncs, les sardanes, el concert i el ball amb l'orquestra Salvatana. Era la nostra segona pregunta. És el pròxim dijous 10 de setembre. Per tant, aquest pròxim dijous, sardanes a les 5 de la tarda amb la Salvatana i a partir de les 7, concert i ball a la plaça de Popi. Vinga, va, recordo que no hi ha contrasenyes, simplement el que volem és comunicar-te en directe que ets el guanyador o guanyadora del segon premi del de gorra d'avui. Per tant, vinga, anem a trucar. Jo ja estic marcant. A veure si ens l'agafes. Vinga. Ens l'hauries d'agafar simplement per comunicar-te que guanyes premi. Agafarem línia? Va. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Espera. Tornarem a intentar-ho, no fos cas. Vinga, va. A veure si et podem comunicar en directe que ets el guanyador del programa d'avui. Vinga, va, que no se'ns tiri el temps a sobre. Vinga. Ara sí, ara hem marcat bé i agafa'ns el telèfon.
1: Digui'm.
0: Hola, bon dia, sóc en Jordi, de Ràdio Palafolls. Què tal, com estem?
1: Molt bé.
0: Doncs et truco en directe per comunicar-te que ets el segon guanyador o guanyadora de la jornada d'avui. Amb qui parlo?
1: Amb la Fina.
0: Doncs, no sé si Fina, pack d'esmorzars que t'emportes avui, que pots venir a buscar quan vulguis a Ràdio Palafolls, sí?
1: Molt bé.
0: Gràcies, Fina, una abraçada.
1: Moltes gràcies, Jordi.
0: Gràcies, bona festa major. Adéu-siau. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, en aquest cas, ràpid i veloç, la Fina Gómez s'emporta, doncs, el segon premi d'aquest matí, el pack d'esmorzars. Ja n'hem entregat dos, eh? Doncs no passa res, perquè ara sí que sí, ens juguem tota una, eh? Ja t'aviso, et faré la pregunta en una estoneta, però va, ja et puc avançar quin és el premi de l'última hora. Compte, eh? Dues entrades a Marineland. Dues entrades a Marineland. Et recordo que Marineland és obert fins al pròxim 20 de setembre, per tant, encara hi haurà ocasió de que puguis gaudir. Per exemple, aquest cap de setmana, que sembla que farà tanta calor. Doncs per què no? O qualsevol dels pròxims dies, eh? Jugarem per dues entrades a Marineland. Això serà la tercera hora. En un o res et faig la pregunta. De moment ja m'he entregat dos premis. Seràs tu el tercer guanyador? Anima't i participa.

0: Bon dia, són les 12. L'Ajuntament anuncia la compra de la Masia de Can Puig. La Festa Major de Palafolls ha començat ja oficialment al nostre poble. Ho va fer i amb el pregó de Festa Major que va omplir de gom a gom el Palauet. L'acte va servir no només per donar el tret de sortida de forma oficial als dies centrals de la celebració, sinó també per revelar un nou projecte patrimonial. Es tracta de l'adquisició pública de la històrica Masia de Can Puig. Durant el discurs institucional, l'alcalde de Palafolls va sorprendre els assistents en anunciar que l'Ajuntament ha tancat un tracte per adquirir aquesta masia. Aquesta històrica finca, que va ser l'antiga residència d'un alcalde de l'època franquista, fa molt de temps que es troba deshabitada i completament abandonada. A causa de l'estat actual de la infraestructura, el govern ha assenyalat que la masia necessitarà una important rehabilitació per poder recuperar-la pel poble. Tot i que l'anunci de la compra és una realitat, des de l'Ajuntament encara no s'ha revelat a quin ús o equipament públic es dedicarà aquest nou espai un cop rehabilitat. El lloc escollit per la lectura del pregó no va ser casual. El pavelló, el Palauet, va registrar una afluència massiva de veïns i veïnes en una cita que ha servit també per posar en valor la història de l'equipament. Aquesta celebració, recordem que es produeix a les portes d'una data molt assenyalada. Aquest diumenge el pavelló celebra exactament el seu 30è aniversari des que es va inaugurar l'any 1996. El moment més inesperat de la nit va arribar amb la interpretació de la versió rock de l'himne de Palafolls, una coneguda adaptació que va idear el llavors alcalde Valentí Agustí l'any 1990. Per sorpresa de tot el públic, l'actual alcalde Francesc Alemany i l'exalcalde Valentí Agustí van pujar junts a l'escenari per cantar aquesta peça. Els dos batlles no van estar sols, van cantar acompanyats de la banda de l'Escola de Música i també de la veu del cantant local Joan Parrilla. Teniu aquesta notícia i moltíssimes més al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora, en aquest cas a la una, a l'informatiu migdia. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Doncs és una d'aquelles cançons que ja té els seus anyets, que ens ha fet ballar a tots, depèn de quin estiu, però això sí, que torna remasteritzada amb la veu de Juan Magán i el mític Omar Montes. Ayer la vi amb la seva versió d'aquest 2026 per començar ja el tram final, l'última hora d'aquest de gorra especial bonus track. En un no res, nova pregunta i comptadors a zero. Serà després d'escoltar la mítica Cher. Ella va cap enrere, cada vegada més jove. Ja m'ho dirà si no. Recordem-la amb un dels seus temes més mítics i més exitosos. Believe.

Ai, vinga, va, que arribem al tram final d'aquesta carrera, aquesta voràgina de premis que tenim avui, ja amb el tercer, i ja sí que podem dir últim premi de la temporada. Vinga, va, t'ho he dit abans, eh? Si has escoltat bé el programa, que sàpigues que ara, aquesta última jornada, és que esta última hora, juguem per dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, també un dels premis estrella d'aquesta temporada, i per tancar bé l'estiu, què tal si et convidem a participar, doncs, de les seves piscines, dels seus tobogans, de les atraccions, les diferents propostes de Marineland, en tot cas, davant per davant de la ràdio i totalment de franc. Dues entrades a Marineland, que encara no tanca temporada, ho farà el pròxim 20 de setembre, i que pots utilitzar, doncs això, aquests últims dies. Com les pots aconseguir? Doncs, com et deia, participant en aquest últim de gorra de la temporada. Atenció, tornem a jugar amb propostes de festa major. En aquest cas et pregunto, una de les novetats, de fet, d'aquesta festa major i que organitza la Comissió de Reis de Palafolls, la White Party, una proposta que no et pots perdre, amb Mario Otero, Santi Pacheco i Manel DJ, diferents sessions. Però quan es fa aquesta White Party organitzada per la Comissió de Reis de Palafolls? Aquí tens la teva última pregunta. Quan es fa una de les novetats d'aquesta festa major 2026, la White Party organitzada per la Comissió de Reis de Palafolls? Quan es fa? Doncs això és el que volem que ens diguis. Quin dia es celebra aquesta White Party? Et recordo, suposo que ja ho saps, eh? Però com pots participar? Doncs, com sempre, trucant-nos directament al telèfon de la ràdio, que és el 93-761-4701. També pots participar per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, i, si no, al WhatsApp dels premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. Vinga, va, eh? Ara sí que sí, últim de gorra de la temporada. Ja no ens queden més premis, només aquestes dues entrades a Marineland, que poden ser teves si contestes de forma correcta la pregunta que et direm. Abans d'acabar el programa, com sempre, trucada en directe, avui sense contrasenya. Anima't i participa'm.

0: que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I sobretot en aquest de gorra, que no falti la bona música que cada matí d'estiu, però també ho farem a l'hivern, encara que no entreguem premis, eh? Seguirem compartint èxits amb tots vosaltres. Des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat, clàssics com aquest. Revolver, amb Carlos Goñi al capdavant, un d'aquells temes mítics. San Pedro, camí ja de 1:15 del migdia, en un no-res, The Killers amb el mític Read My Mind. Però abans, un altre d'aquells temes que ens agraden, George Michael, Faith.

Amb una mica de paneta, doncs això, eh? Anem avançant fins la una del migdia, on tancarem ja definitivament aquesta temporada del de gorra. Però ho celebrem, eh? I ho celebrem molt amb la vostra companyia i amb aquests regals a dojo en aquesta temporada d'avui. Ara et recordo quina és la pregunta i el premi d'aquesta última hora d'aquest de gorra bonus track, escoltant aquest Caminem Lluny de Doctor Prats. Doncs vinga, el que et deia, el que farem ara mateix és recordar-te quina és la pregunta per poder guanyar l'últim premi de la temporada, ara sí, d'aquest de gorra. Parlem de dues entrades a Marineland, Parc Aquàtic i Dofinari. Una molt bona oportunitat per, quan acabi l'estiu, poder-te relaxar, o si més no, escolta, si t'agraden les emocions fortes, poder provar qualsevol de les seves atraccions, d'aquestes adrenalíniques, i tancar bé la temporada. Sigui com sigui, tenim en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en aquesta última hora, jugant amb nosaltres en aquest de gorra. Avui juguem amb el programa de Festa Major. De fet, durant tot aquest matí hem estat parlant de diferents activitats i busquem el dia que es fan. Doncs bé, atenció, eh? Avui, per entrar dins el sorteig de les dues entrades a Marineland, ens has de dir quin dia es fa la White Party que organitza la Comissió de Reis de Palafolls. I actuaran i posaran música. De fet, Mari Otero, Santi Pacheco, Manel DJ... Es farà la glorieta del doctor Torné, però quin dia? Això és el que volem que ens diguis tu. I per poder participar, encara hi ets a temps, doncs com sempre, ens pots enviar un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. També pots participar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. I si no, ens truques directament al telèfon de la ràdio, el 93-761-4701. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt per poder fer la trucada. Encara no tanquem línies, eh? Donem uns 10 minuts. Vinga, va. Compte enrere. Si no participes ara, ja està, eh? Ja no hi ha més premis, ja no hi ha més sortejos. Esperem les teves respostes. Això, fem una miqueta de temps, compartim més èxits. I de nou, seguim al teu costat fins la una del migdia. Ara amb un altre d'aquells temes que ens fan riure, i molt. Espresso Macchiato, un tema eurovisiu, amb Tommy Cash.

0: Escolta, ara mateix des de Ràdio Palafolls, des d'aquest últim de gorra, a Olivia Rodrigo, Vampire. Són 3:15, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més música i trucant al guanyador del de gorra d'avui. Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Acs. A les 11, segona nit de l'Alterfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte 5 de setembre a les 11 del matí, correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, diada castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs. A la nit, correfoc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:15, l'inici del correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Alterfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Roler. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Doncs ara sí, 5 minuts per la una del migdia. És moment ja d'anar tancant programa. No direm adeu sense proclamar un últim guanyador, el que s'emporta aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland per dir-nos quin dia es celebra la White Party organitzada per la Comissió de Reis de Palafolls dins els actes de Festa Major. Doncs era el dissabte 12 de setembre i nosaltres, com sempre, entre tots els guanyadors hem fet un sorteig. Anem a trucar ara mateix a la persona que ha resultat guanyadora. Com ho hem fet en les últimes hores, no fa falta dir cap contrasenya, simplement agafar el telèfon. Per tant, vaig a trucar. Vinga. Atenció, ara mateix, si et sona el telèfon, agafa'l, encara que no el coneguis el número, perquè simplement som nosaltres per comunicar-te una bona notícia, i és que guanyes aquestes dues entrades a Marineland, Parc Aquàtic i Dofinari. L'últim premi d'avui, l'últim. Agafa'ns el telèfon, vinga. Agafa'l, agafa'l. És una bona notícia. No et volem vendre res.
1: Hola, Jordi!
0: Hombre! M'encanta aquesta salutació. Hola. Clar que sí. Entenc que estaves escoltant el de gorra, oi?
1: Sí!
0: Doncs sóc en Jordi, efectivament, i et truco per dir-te que guanyes dues entrades a Marineland. Moltes felicitats!
1: Sí, que guai!
0: Amb qui parlo, sisplau?
1: Cristina Luna.
0: Cristina, perfecte. Doncs escolta, a més tens l'honor de ser l'última guanyadora d'aquest de gorra 2026 que tantes alegries ens ha donat. Per tant, moltes felicitats, Cristina. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: T'esperem aquí, com sempre, perquè vinguis a buscar les teves entrades. Recorda, Marineland tanca el 20 de setembre. Abans del 20, doncs pots passar a buscar les teves entrades i utilitzar-les.
1: Demà està obert?
0: No. Mira, demà fem programa especial. Per tant, si vols passar per la tarda, cap problema. Demà a la tarda som aquí de 6 de nou amb el programa especial de Festa Major. Per tant, quan vulguis. Gràcies, Cristina. Vinga, adéu-siau.
1: A tu, Jordi, moltes
0: adeu.
1: Gràcies.
0: Bones vacances.
1: Adéu.
0: Doncs mira, com ens agrada a vegades quan ens rebeu amb aquestes ganes, amb aquesta energia, sens dubte. La Cristina Luna s'emporta les dues entrades a Marineland i ara sí que sí, ja no tenim més premis. La capsa dels premis és buida, això sí, per tornar-la a omplir de cara a l'estiu 2027. Moltes gràcies a tots els que heu participat, els que heu agafat complicitat amb tots nosaltres i heu estat matí i tarda pendents del de gorra i de la programació de Ràdio Palafolls. A nosaltres encara ens queda molt de trajecte aquests dies acompanyant-te amb aquests actes de Festa Major i després amb la programació habitual de tardor-estiu, diguéssim, de tardor-hivern a Ràdio Palafolls. Sempre acompanyant-te i explicant-te l'actualitat del nostre municipi Rodalies. Fins aquí el de gorra 2026. Gràcies a tots, petons, abraçades, ara l'informatiu migdia. I aquesta tarda, si vols acompanyar-me a partir de les 6 de la tarda, estarem també compartint el programa de Festa Major. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.

L'Ajuntament de Palafolls ha obert la Festa Major anunciant la compra de la històrica masia de Can Puig. Els actes centrals de la celebració van començar oficialment ahir amb un pregó multitudinari al Palauet. Durant el seu discurs, l'alcalde Francesc Alemany va sorprendre la ciutadania en revelar l'adquisició d'aquesta antiga finca de l'època franquista, que fa anys que està abandonada i que ara requerirà una rehabilitació integral abans de definir el seu futur ús públic. El moment més destacat i inesperat de la nit també va ser la interpretació conjunta de la versió rock de l'himne local, cantada colze a colze a l'escenari per l'actual alcalde i l'exalcalde Valentí Agustí, qui va ser creador d'aquesta adaptació als anys 90. La cançó va comptar amb el suport de la banda de l'Escola de Música i Dansa i de la veu del cantant local, Joan Parrilla, davant d'un pavelló que estava ple a vessar.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres i la les avancem ara mateix en titulars. La Festa de l'Esport celebrarà la seva cinquena edició aquest diumenge, coincidint amb el 30è aniversari del Palauet. La gala institucional del lliurament de guardons tindrà lloc el 6 de setembre a l'interior del pavelló, un espai que s'ha escollit especialment perquè es compleixen exactament 3 dècades des de la seva obertura, l'any 1996. Segons ha explicat en algunes ocasions la regidora d'Esports, Marta Labar, celebrar l'acte en aquest recinte permetrà incrementar notablement l'aforament per acollir un públic més nombrós dins del marc de la Festa Major. En total s'han registrat 11 instàncies amb un volum que pot arribar fins a un màxim de 22 nominacions. Com a gran novetat de l'efemèride, s'estrena una categoria especial per guardonar la trajectòria de persones o entitats claus per l'esport local vinculats a aquest equipament. I avui seguirem parlant d'altres actes de la Festa Major, perquè l'espectacle musical de les Pessigolles portarà el ritme i la gresca familiar dilluns a la plaça de Popi. Aquest dilluns vinent, a partir de les 6, el grup d'animació format per 4 noies portarà a terme, ara sí, la Festa Pessigolles, dissenyada per tota la família durant aproximadament una hora. Lluny d'un show convencional orientat només a infants, la formació busca la complicitat de tot el públic. Una integrant de la banda ha explicat a Ràdio Palafolls que l'objectiu principal és que tant pares, mares, avis com nens cantin i ballin plegats. I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on el carrer Girona passa a ser de sentit únic d'entrada per la segona fase de les obres del Corredor Verd. Des d'aquest passat dilluns, l'inici dels treballs en el tram entre la rotonda Josep Regull i Joaquima de Pedruna ha provocat restriccions de trànsit que s'allargaran fins al 31 d'octubre. L'actuació talla la circulació cap a Blanes, obligant a desviar la sortida de vehicles pel camí del Pla i reordinant el pas de camions del supermercat. Les obres adjudicades a Parcs i Jardins Catalunya SL per un valor de gairebé 248.400 euros busquen retirar el paviment d'asfalt per crear superfícies permeables i també jardins de pluja. I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir una tarda dominada pel temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen precipitacions. El vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a Maries de Maró, al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 31 i els 34 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat, amb temperatures que augmentaran fins als 34 graus i mínimes que pujaran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 4 de setembre del 2026 i ja ben entrada la Festa Major del nostre municipi. En aquest cas, parlem d'algunes de les notícies destacades de la jornada, com que, per exemple, l'Ajuntament ha anunciat la compra de la Masia de Can Puig. La Festa Major ha començat ja oficialment, ho va fer ahir, amb el pregó de Festa Major, que va omplir de gom a gom el Palauet. Aquest acte va servir no només per donar el tret de sortida de forma oficial als dies centrals de la festa, sinó també per revelar un nou projecte patrimonial. Es tracta de l'adquisició pública de la històrica Masia de Can Puig. Durant el discurs institucional, l'alcalde va sorprendre els assistents en anunciar que l'Ajuntament ha tancat un tracte per adquirir aquesta masia. La històrica finca, que va ser l'antiga residència d'un alcalde de l'època franquista, fa molt de temps que es troba deshabitada i completament abandonada. A causa de l'estat actual de la infraestructura, el govern local assenyala que la masia necessitarà una important rehabilitació per poder recuperar-la pel poble. Tot i que l'anunci de la compra ja és una realitat, des de l'Ajuntament encara no s'ha revelat a quin ús o equipament públic es dedicarà aquest nou espai un cop rehabilitat. El lloc escollit per la lectura del pregó no va ser casual. El pavelló va registrar una afluència massiva de veïns i veïnes en una cita que ha servit per posar en valor la història d'aquest equipament. Recordem que aquesta celebració es produeix a les portes d'una data molt assenyalada. Aquest mateix diumenge el pavelló celebra exactament el seu 30è aniversari, des que va ser inaugurat l'any 1990. El moment més inesperat de la nit del pregó va arribar amb la interpretació de la versió rock de l'himne de Palafolls, una coneguda adaptació que va idear el llavors alcalde Valentí Agustí l'any 1990.

0: Tot i que de lluny el que s'escolta de fons, per sorpresa de tot el públic, són l'actual alcalde Francesc Alemany i l'exalcalde Valentí Agustí, que hi van pujar tots junts a l'escenari per cantar colze a colze aquesta peça. Els dos batlles no van estar sols, sinó que van cantar acompanyats de la banda de l'Escola de Música i de la veu del cantant local Joan Parrilla. I seguim parlant d'altres qüestions relacionades amb la Festa Major i amb el Palauet, que acollirà aquest diumenge la Festa de l'Esport, coincidint amb el seu 30è aniversari. Palafolls ho té tot preparat per celebrar aquest diumenge la 5a edició de la Festa de l'Esport. La cita d'enguany, tal com ja hem anat anunciant, té una càrrega molt simbòlica, perquè es farà coincidir exactament amb aquestes 3 dècades de la inauguració del pavelló. Per aquest motiu, aquest emblemàtic equipament serà l'escenari central de la gala institucional d'entrega de guardons. En total, s'han registrat 11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars per optar als diferents premis. Cal destacar, però, que la normativa permet proposar fins a 2 candidatures per cada formulari. Això fa que el volum real de nominats sigui superior al nombre d'instàncies, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que aspiren a rebre alguns dels reconeixements del jurat. La celebració s'emmarca en aquesta ocasió dins dels actes de la Festa Major de Palafolls, un fet que, segons ha explicat en altres ocasions, la regidora d'Esports, Marta Labart, li dona encara més importància al certamen. Labart també ha destacat el fet que el fet de celebrar-se a l'interior del Palauet permetrà també incrementar l'aforament disponible per acollir tot el públic. Com a gran novetat d'aquesta efemèride dels 30 anys del pavelló, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria d'aquelles persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport local, vinculat a aquest històric equipament. El comitè avaluador de les propostes, que està presidit per la regidoria d'Esports i que ha comptat amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports, ha decidit ja qui seran aquests guanyadors. Tot i que la recepció de noms fa setmanes que va finalitzar i es va obrir un termini per possibles al·legacions, la relació final de les persones i equips premiats es mantindrà completament en secret fins al mateix moment de la gala, que recordem serà aquest diumenge. I seguim encara amb altres actes, perquè la plaça de Popí s'omplirà de ritme, en aquest cas dilluns vinent, amb l'espectacle familiar de les Pessigolles. El dia 7 de setembre, la plaça de Popí es convertirà en un gran escenari de ball i gresca per tota la família. A partir de les 6, el grup de música i animació Les Pessigolles oferirà la seva Festa Pessigolles, una proposta de gran format musical que promet revolucionar la tarda de Festa Major. L'espectacle, que s'allargarà durant una hora aproximadament, fuig de la clàssica animació adreçada exclusivament als més petits de la casa. Andrea Ruf, integrant de la formació de talla que busca la complicitat dels assistents. Amb aquesta filosofia, el grup busca que pares, mares, avis i nens cantin i saltin plegats sense quedar-se en un racó.
1: La nostra intenció és no fer animació infantil, sinó animació familiar. Per tant, que al final tota la família surti amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i d'haver participat a l'espectacle. Llavors, la nostra intenció és fer una hora de concert on els nens i les nenes, els pares, les mares, avis, àvies, tothom que hi sigui allà, que cantin, que ballin, que saltin. Bàsicament és això, és intentar passar una hora a tope d'energia i passar-ho el millor possible.
0: Per aconseguir aquesta connexió i energia constant, la formació ha dissenyat un repertori molt dinàmic que combina cançons tradicionals adaptades, per ser molt ballables, amb temes propis. Tots aquests ingredients estan pensats per fer que el públic perdi la vergonya i s'integri activament en el show a través de diferents jocs, dinàmiques de ball i cant col·lectiu. I ens avancem a actes també de la setmana vinent, perquè la White Party Tardeo canvia d'ubicació a la plaça de les Valls d'Ax davant la previsió de gairebé 5.000 inscrits. L'èxit de la White Party Tardeo, la gran novetat de la Festa Major d'enguany, ha obligat l'organització a prendre una decisió important d'última hora per motius de seguretat i aforament. Davant l'allau de peticions, que gairebé ja superen les 5.000 inscripcions, s'ha decidit traslladar l'esdeveniment a la plaça de les Valls d'Ax per garantir que tothom pugui gaudir de la festa de manera còmoda i segura. Cultura. Inicialment, l'activitat organitzada per la Comissió de Reis s'havia de dur a terme a la Glorieta del Doctor Torné. Tanmateix, l'espai central de la Glorieta s'ha quedat petit davant d'unes previsions d'assistència que han desbordat completament les expectatives. Cal recordar que l'organització i les autoritats locals treballaven en un pla de seguretat des que es van superar les 2.500 persones apuntades en només una setmana. Amb el trasllat a la plaça de les Valls d'Ac s'aconsegueix un espai molt més ampli per acollir tothom. Malgrat el canvi d'escenari, la resta de la programació es manté intacta. La cita tindrà lloc el pròxim 12 de setembre, de 6 de la tarda a 11 de la nit. Per donar un toc de color únic a aquest primer vespreig de festa major, l'organització ha demanat que tots els assistents vinguin vestits de blanc. La música seguirà a càrrec de tres DJs locals, que són Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Tero. Tot i que aquesta activitat és gratuïta, el registre previ segueix sent clau per preveure la logística d'aquest acte. I ara marxem cap a Malgrat de Mar perquè el carrer Girona serà exclusivament d'entrada pel començament de la segona fase de les obres de revegetació fins a finals d'octubre. El projecte per transformar el carrer Girona de Malgrat en un corredor verd hipermable ha encetat la seva recta final. Des d'aquest passat dilluns 31 d'agost s'ha posat en marxa la segona fase dels treballs, una actuació que comporta importants restriccions de trànsit i és que l'havia passat ser únicament de sentit únic d'entrada al poble. Es preveu que les obres i les afectacions a la mobilitat s'allarguin fins al 31 d'octubre. Els treballs d'aquesta segona etapa es concentren en el tram situat entre la rotonda de Josep Regull i Vilaró i la de Joaquima Badruna. Per aquest motiu s'aplica un tall de circulació en direcció a Blanes i només es manté obert el carril esquerre pels vehicles que accedeixin a Malgrat, procedents de Blanes cap a l'Avinguda de la Mediterrània. Aquesta nova configuració altera la circulació habitual de la zona amb diverses mesures. Els veïns de Narcís Monturiol tenen l'obligació de fer un gir cap a l'esquerra quan arribin a la cruïlla amb el carrer Girona. Per sortir de Malgrat de Mar, es demana als conductors que utilitzin les vies alternatives que s'han habilitat a través del camí del Pla o bé mitjançant l'eix de connexió format pels carrers de Josep Regull i Vilaró i Joan Coromines. I finalment, pels proveïdors del supermercat, el pas de camions de mercaderies s'ha desviat perquè facin l'entrada pel carrer de Josep Planagumà i facin la sortida fent servir al carrer de Joan Benimelli en direcció a l'avinguda de Joaquima Badruna. Aquesta actuació dona continuïtat a la primera fase executada abans de l'estiu entre l'avinguda de la Mediterrània i el carrer de Josep Regull. El projecte global té un cost de 248.000 euros i el realitza l'empresa Parcs i Jardins de Catalunya. Aquesta transformació, tal com va avançar ja l'Ajuntament, busca retirar l'antic paviment de panot, formigó i asfalt per crear superfícies permeables per terres enjardinats i jardins de pluja que millorin la filtració d'aigua al subsol. En total es plantaran 67 arbres nous, 12 espècies diferents i més de 1.000 arbustos mediterranis de baix manteniment.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, aquell 4 de setembre del 2025, parlàvem de futbol perquè el CD Palafolls perdia 3 equips i ho relacionava amb el retard en el canvi de la gespa del camp de futbol. La temporada esportiva del CD Palafolls començava amb 3 equips menys al club. Segons van indicar des de l'entitat, aquesta pèrdua derivava de la mala gestió que havia fet l'Ajuntament en relació amb la licitació del canvi de la gespa del camp de futbol. Demelza Castillejo, secretària del club, va explicar que l'Ajuntament els havia informat que no podrien fer el campus d'estiu, ja que s'estarien duent a terme aquestes obres. Com que no van poder fer aquest campus, segons deien, els jugadors van haver de participar en clubs d'altres poblacions i de cara a la nova temporada s'havien quedat en aquests altres clubs i no havien tornat al CD Palafolls. El 2021, 62% de palafollencs ja tenia la pauta completa de la vacuna contra la Covid-19. La campanya de vacunació continua avançant mica en mica al territori. A Palafolls, aquell mateix dia ja hi havia un 62% de la població vacunada amb la pauta completa. D'altra banda, hi havia, en aquell mateix moment, 468 palafollencs pendents de rebre la segona dosi. En total, al nostre poble hi havia 6.702 persones amb almenys una dosi de la vacuna. Pel que feia a la procedència d'aquestes dosis administrades a Palafolls, la majoria eren de Pfizer-BioNTech, amb prop de 9.000 dosis, seguit de també les d'AstraZeneca, i les dosis de Moderna sumaven en total 1.152. A menor nombre es trobaven les vacunes de Janssen. I finalment, fa ja 10 anys, l'atur baixava per 6è mes consecutiu a Palafolls. El mes d'agost havia deixat 559 aturats al nostre poble. Eren 15 menys dels que hi havia un mes abans, quan s'havien arribat a xifres que no registraven des del novembre de feia 8 anys en aquell moment, és a dir, de fa ja 18 anys. De fet, fins al juny d'aquell any, la dada d'atur no havia baixat mai de les 600 persones al nostre poble. Des de primers d'any, el nombre de desocupats s'havia reduït en 150 persones i respecte a feia un any, l'atur havia caigut en unes 600, en unes 60. La pitjor dada d'atur al mes d'agost a Palafolls la trobàvem en aquell moment feia 3 anys, quan el 2013 s'havien assolit les 767 persones aturades.

0: Com és habitual, és moment de connectar amb en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança, per conèixer quina és la previsió meteorològica tant d'avui com també del cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia tenim una situació meteorològica que continua semblant a la d'ahir, és a dir, estabilitat, sol i unes temperatures que arriben ja cap als 33 graus en alguns punts de l'interior del Maresme. Tot això amb vents que bufen molt fluixos. De moment, aquesta tarda s'ha de reforçar, però, el vent de Garbí, que serà lleugerament moderat aquí a la costa de la comarca, i amb una situació marítima que també es pot alterar una mica, però tampoc no massa. Marejolal, petites àrees de maró cap a la costa del Maresme Nord i poca cosa més. Tot això amb unes temperatures que, com dèiem, continuen molt elevades, molt càlides i que es mantindran així. De fet, s'accentuaran encara més aquest cap de setmana, aquest primer cap de setmana, el mes de setembre, amb temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas d'aquestes dates. Això canviarà, sembla. Els mapes continuen confirmant un canvi de temps cap a mitjans de la setmana entrant, quan podríem tenir una baixada important de temperatura que, de retruc, ens portaria també un temps més insegur amb xàfecs i tempestes que dimecres podrien ser molt intenses aquí a la comarca. Mentre això no arriba, com dèiem, continuarà a passar calor. Aquesta calor que continuarà marcada durant tot el cap de setmana, tant demà com demà passat, amb ambient assolellat, alguns núvols prims i poca cosa més a destacar. Fins i tot dilluns començarem també la nova setmana amb sol i amb temperatures que baixaran una mica, però tot i així continuaran realment força càlides.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada. L'Ajuntament ha obert la Festa Major anunciant la compra de la històrica masia de Can Puig. Els actes centrals de la celebració van començar oficialment ahir amb un prego al Palauet. Durant el discurs, l'alcalde, Francesc Alemany, va sorprendre la ciutadania en revelar l'adquisició d'aquesta antiga fàbrica, d'aquesta antiga finca que fa anys que està abandonada i que ara requerirà una rehabilitació integral abans de definir el seu futur ús públic. El moment més destacat, però també inesperat de la nit, va ser la interpretació conjunta de la versió rock de l'himne local cantada entre l'actual batlle, Francesc Alemany, i l'exalcalde, Valentí Agustí. I la Festa de l'Esport celebrarà la cinquena edició aquest diumenge, coincidint amb el 30è aniversari del Palauet. La gala institucional de lliurament dels guardons tindrà lloc el 6 de setembre a l'interior del pavelló, un espai escollit especialment perquè es compleixen exactament 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996. En total s'han registrat 11 instàncies amb un volum que pot arribar fins a un màxim de 22 nominacions. Com a gran novetat d'aquesta efemèride, s'estrena una categoria especial per guardonar la trajectòria de persones o entitats claus per l'esport local vinculat a aquest equipament. I hem parlat de molts més actes de Festa Major, per exemple, de l'espectacle musical de les Pessigolles, que portarà el ritme i la gresca familiar dilluns a la plaça de Popi. El pròxim dilluns, a partir de les 6, el grup d'animació de gran format oferirà la seva proposta Festa Pessigolles, que està dissenyada per tota la família i que durarà aproximadament una hora. Lluny d'un show convencional orientat només als infants, la formació busca també la complicitat de tot el públic de Palafolls. Per aconseguir-ho han preparat un repertori molt dinàmic que funciona cançons tradicionals transformades en temes propis i diversos jocs participatius.

I finalment avui hem marxat cap a Malgrat de Mar perquè el carrer Girona passa a ser de sentit únic d'entrada per la segona fase de les obres del corredor verd. Des d'aquest passat dilluns, l'inici dels treballs en el tram entre les rotondes de Josep Regull i Joaquima de Badruna ha provocat restriccions de trànsit que s'allargaran fins al 31 d'octubre. L'actuació talla la circulació cap a Blanes, obligant a desviar la sortida de vehicles pel camí de Pla i reordenant el pas dels camions. Les obres, adjudicades a Parcs i Jardins Catalunya per un valor de gairebé 248.000 euros, busquen retirar el paviment d'asfalt per crear superfícies permeables i jardins de pluja.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 4 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i la resta de notícies de tota la setmana les podeu trobar al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Recordem també que aquest cap de setmana i avui mateix estarem fent programa especial des de tots els indrets on hi haurà actes de festa major. Parlarem amb entitats, amb grups de música, amb també l'equip de govern i amb moltíssimes més persones i més protagonistes d'aquesta festa major. El programa serà a partir de les 6 de la tarda fins les 9 del vespre, tant avui com demà, com també diumenge. Dit això, que vagi molt bé i molt bona festa major.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls. That's it.

0: Ei!
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

0: El Palauet acollirà aquest diumenge la festa de l'esport coincidint amb el 30 aniversari de l'equipament. Palafolls ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge 7 de setembre, la cinquena edició de la festa de l'esport. La cita d'enguany tindrà una càrrega molt simbòlica, ja que es farà coincidir exactament amb el dia en què es compleixen les 3 dècades des de la inauguració del pavelló municipal. Per aquest motiu, aquest emblemàtic equipament serà l'escenari central de la gala institucional d'entrega dels guardons. En total, s'han registrat 11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars per optar als diferents premis d'enguany. Cal destacar, però, que la normativa permet proposar fins a 2 candidatures per cada formulari. Això fa que el volum real de nominats sigui superior al nombre d'instàncies, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que esperen a rebre alguns dels reconeixements del jurat. La celebració s'emmarca en aquesta ocasió dins dels actes de la Festa Major, un fet que, segons ha explicat en altres ocasions la regidora d'Esports, Marta Labart, li dona encara més importància al certamen. Albert també ha destacat que el fet de celebrar-se a l'interior del Palauet permetrà un increment de l'aforament disponible per acollir tot el públic assistent. Com a gran novetat d'aquesta efemèride dels 30 anys, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria d'aquelles persones o entitats que hagin estat claus a la dinamització i l'èxit de l'esport local, vinculat a aquest històric equipament des de la seva obertura. El comitè avaluador de les propostes estarà presidit per la regidora d'Esports i comptarà amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports. Tot i que la recepció de noms fa setmanes que va finalitzar i es va obrir un termini per possibles al·legacions, la relació final de les persones i equips premiats es mantindrà completament en secret fins al mateix moment de la gala d'aquest diumenge.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'Ajuntament de Palafolls ha obert la Festa Major anunciant la compra de la històrica masia de Can Puig. Els actes centrals de la celebració van començar oficialment ahir amb un pregó multitudinari al Palauet. Durant el seu discurs, l'alcalde Francesc Alemany va sorprendre la ciutadania en revelar l'adquisició d'aquesta antiga finca de l'època franquista, que fa anys que està abandonada i que ara requerirà una rehabilitació integral abans de definir el seu futur ús públic. El moment més destacat i inesperat de la nit també va ser la interpretació conjunta de la versió rock de l'himne local, cantada colze a colze a l'escenari per l'actual alcalde i l'exalcalde Valentí Agustí, qui va ser creador d'aquesta adaptació als anys 90. La cançó va comptar amb el suport de la banda de l'Escola de Música i Dansa i de la veu del cantant local, Joan Parrilla, davant d'un pavelló que estava ple a vessar.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres i la les avancem ara mateix en titulars. La Festa de l'Esport celebrarà la seva cinquena edició aquest diumenge, coincidint amb el 30è aniversari del Palauet. La gala institucional del lliurament de guardons tindrà lloc el 6 de setembre a l'interior del pavelló, un espai que s'ha escollit especialment perquè es compleixen exactament 3 dècades des de la seva obertura, l'any 1996. Segons ha explicat en algunes ocasions la regidora d'Esports, Marta Labar, celebrar l'acte en aquest recinte permetrà incrementar notablement l'aforament per acollir un públic més nombrós dins del marc de la Festa Major. En total s'han registrat 11 instàncies amb un volum que pot arribar fins a un màxim de 22 nominacions. Com a gran novetat de l'efemèride, s'estrena una categoria especial per guardonar la trajectòria de persones o entitats claus per l'esport local vinculats a aquest equipament. I avui seguirem parlant d'altres actes de la Festa Major, perquè l'espectacle musical de les Pessigolles portarà el ritme i la gresca familiar dilluns a la plaça de Popi. Aquest dilluns vinent, a partir de les 6, el grup d'animació format per 4 noies portarà a terme, ara sí, la Festa Pessigolles, dissenyada per tota la família durant aproximadament una hora. Lluny d'un show convencional orientat només a infants, la formació busca la complicitat de tot el públic. Una integrant de la banda ha explicat a Ràdio Palafolls que l'objectiu principal és que tant pares, mares, avis com nens cantin i ballin plegats. I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on el carrer Girona passa a ser de sentit únic d'entrada per la segona fase de les obres del Corredor Verd. Des d'aquest passat dilluns, l'inici dels treballs en el tram entre la rotonda Josep Regull i Joaquima de Pedruna ha provocat restriccions de trànsit que s'allargaran fins al 31 d'octubre. L'actuació talla la circulació cap a Blanes, obligant a desviar la sortida de vehicles pel camí del Pla i reordinant el pas de camions del supermercat. Les obres adjudicades a Parcs i Jardins Catalunya SL per un valor de gairebé 248.400 euros busquen retirar el paviment d'asfalt per crear superfícies permeables i també jardins de pluja. I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir una tarda dominada pel temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen precipitacions. El vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a maries de maró al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 31 i els 34 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat amb temperatures que augmentaran fins als 34 graus i mínimes que pujaran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 4 de setembre del 2026 i ja ben entrada la Festa Major del nostre municipi. En aquest cas, parlem d'algunes de les notícies destacades de la jornada, com que, per exemple, l'Ajuntament ha anunciat la compra de la Masia de Can Puig. La Festa Major ha començat ja oficialment, ho va fer ahir, amb el pregó de Festa Major, que va omplir de gom a gom el Palauet. Aquest acte va servir no només per donar el tret de sortida de forma oficial als dies centrals de la festa, sinó també per revelar un nou projecte patrimonial. Es tracta de l'adquisició pública de la històrica Masia de Can Puig. Durant el discurs institucional, l'alcalde va sorprendre els assistents en anunciar que l'Ajuntament ha tancat un tracte per adquirir aquesta masia. La històrica finca, que va ser l'antiga residència d'un alcalde de l'època franquista, fa molt de temps que es troba deshabitada i completament abandonada. A causa de l'estat actual de la infraestructura, el govern local assenyala que la masia necessitarà una important rehabilitació per poder recuperar-la pel poble. Tot i que l'anunci de la compra ja és una realitat, des de l'Ajuntament encara no s'ha revelat a quin ús o equipament públic es dedicarà aquest nou espai un cop rehabilitat. El lloc escollit per la lectura del pregó no va ser casual. El pavelló va registrar una afluència massiva de veïns i veïnes en una cita que ha servit per posar en valor la història d'aquest equipament. Recordem que aquesta celebració es produeix a les portes d'una data molt assenyalada. Aquest mateix diumenge el pavelló celebra exactament el seu 30è aniversari, des que va ser inaugurat l'any 1996. El moment més inesperat de la nit del pregó va arribar amb la interpretació de la versió rock de l'himne de Palafolls, una coneguda adaptació que va idear el llavors alcalde Valentí Agustí l'any 1990.

0: tot i que de lluny el que s'escolta de fons, per sorpresa de tot el públic, són l'actual alcalde Francesc Alemany i l'exalcalde Valentí Agustí, que hi van pujar tots junts a l'escenari per cantar colze a colze aquesta peça. Els dos batlles no van estar sols, sinó que van cantar acompanyats de la banda de l'Escola de Música i de la veu del cantant local Joan Parrilla. I seguim parlant d'altres qüestions relacionades amb la Festa Major i amb el Palauet, que acollirà aquest diumenge la Festa de l'Esport, coincidint amb el seu 30è aniversari. Palafolls ho té tot preparat per celebrar aquest diumenge la 5a edició de la Festa de l'Esport. La cita d'enguany, tal com ja hem anat anunciant, té una càrrega molt simbòlica, perquè es farà coincidir exactament amb aquestes 3 dècades de la inauguració del pavelló. Per aquest motiu, aquest emblemàtic equipament serà l'escenari central de la gala institucional d'entrega de guardons. En total, s'han registrat 11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars per optar als diferents premis. Cal destacar, però, que la normativa permet proposar fins a 2 candidatures per cada formulari. Això fa que el volum real de nominats sigui superior al nombre d'instàncies, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que aspiren a rebre alguns dels reconeixements del jurat. La celebració s'emmarca en aquesta ocasió dins dels actes de la Festa Major de Palafolls, un fet que, segons ha explicat en altres ocasions, la regidora d'Esports, Marta Labart, li dona encara més importància al certamen. Labart també ha destacat el fet que el fet de celebrar-se a l'interior del Palauet permetrà també incrementar l'aforament disponible per acollir tot el públic. Com a gran novetat d'aquesta efemèride dels 30 anys del pavelló, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria d'aquelles persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport local, vinculat a aquest històric equipament. El comitè avaluador de les propostes, que està presidit per la regidoria d'Esports i que ha comptat amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports, ha decidit ja qui seran aquests guanyadors. Tot i que la recepció de noms fa setmanes que va finalitzar i es va obrir un termini per possibles al·legacions, la relació final de les persones i equips premiats es mantindrà completament en secret fins al mateix moment de la gala, que recordem serà aquest diumenge. I seguim encara amb altres actes, perquè la plaça de Popí s'omplirà de ritme, en aquest cas dilluns vinent, amb l'espectacle familiar de les Pessigolles. El dia 7 de setembre la plaça de Popí es convertirà en un gran escenari de ball i gresca per tota la família. A partir de les 6 el grup de música i animació Les Pessigolles oferirà la seva Festa Pessigolles, una proposta de gran format musical que promet revolucionar la tarda de Festa Major. L'espectacle, que s'allargarà durant una hora aproximadament, fuig de la clàssica animació adreçada exclusivament als més petits de la casa. Andrea Ruf, integrant de la formació de talla que busca la complicitat dels assistents. Amb aquesta filosofia, el grup busca que pares, mares, avis i nens cantin i saltin plegats sense quedar-se en un racó.
1: La nostra intenció és no fer animació infantil, sinó animació familiar. Per tant, que al final tota la família surti amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i d'haver participat a l'espectacle. Llavors, la nostra intenció és fer una hora de concert on els nens i les nenes, els pares, les mares, avis, àvies, tothom que hi sigui allà, que cantin, que ballin, que saltin. Bàsicament és això, és intentar passar una hora a tope d'energia i passar-ho el millor possible.
0: Per aconseguir aquesta connexió i energia constant, la formació ha dissenyat un repertori molt dinàmic que combina cançons tradicionals adaptades per ser molt ballables amb temes propis. Tots aquests ingredients estan pensats per fer que el públic perdi la vergonya i s'integri activament en el show a través de diferents jocs, dinàmiques de ball i cant col·lectiu. I ens avancem a actes també de la setmana vinent, perquè la White Party Tardeo canvia d'ubicació a la plaça de les Valls d'Ax davant la previsió de gairebé 5.000 inscrits. L'èxit de la White Party Tardeo, la gran novetat de la Festa Major d'enguany, ha obligat l'organització a prendre una decisió important d'última hora per motius de seguretat i aforament. Davant l'allau de peticions, que gairebé ja superen les 5.000 inscripcions, s'ha decidit traslladar l'esdeveniment a la plaça de les Valls d'Ax per garantir que tothom pugui gaudir de la festa de manera còmoda i segura. Cultura. Inicialment, l'activitat organitzada per la Comissió de Reis s'havia de dur a terme a la Glorieta del Doctor Torné. Tanmateix, l'espai central de la Glorieta s'ha quedat petit davant d'unes previsions d'assistència que han desbordat completament les expectatives. Cal recordar que l'organització i les autoritats locals treballaven en un pla de seguretat des que es van superar les 2.500 persones apuntades en només una setmana. Amb el trasllat a la plaça de les Valls d'Ac s'aconsegueix un espai molt més ampli per acollir tothom. Malgrat el canvi d'escenari, la resta de la programació es manté intacta. La cita tindrà lloc el pròxim 12 de setembre, de 6 de la tarda a 11 de la nit. Per donar un toc de color únic a aquest primer vespreig de festa major, l'organització ha demanat que tots els assistents vinguin vestits de blanc. La música seguirà a càrrec de tres DJs locals, que són Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tot i que aquesta activitat és gratuïta, el registre previ segueix sent clau per preveure la logística d'aquest acte. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, perquè el carrer Girona serà exclusivament d'entrada pel començament de la segona fase de les obres de revegetació fins a finals d'octubre. El projecte per transformar el carrer Girona de Malgrat en un corredor verd hipermable ha encetat la seva recta final. Des d'aquest passat dilluns 31 d'agost s'ha posat en marxa la segona fase dels treballs, una actuació que comporta importants restriccions de trànsit, i és que l'havia passat ser únicament de sentit únic d'entrada al poble. Es preveu que les obres i les afectacions a la mobilitat s'allarguin fins al 31 d'octubre. Els treballs d'aquesta segona etapa es concentren en el tram situat entre la rotonda de Josep Regull i Vilaró i la de Joaquima Badruna. Per aquest motiu s'aplica un tall de circulació en direcció a Blanes i només es manté obert el carril esquerre pels vehicles que accedeixin a Malgrat, procedents de Blanes cap a l'Avinguda de la Mediterrània. Aquesta nova configuració altera la circulació habitual de la zona amb diverses mesures. Els veïns de Narcís Monturiol tenen l'obligació de fer un gir cap a l'esquerra quan arribin a la Cruïlla amb el carrer Girona. Per sortir de Malgrat de Mar, es demana als conductors que utilitzin les vies alternatives que s'han habilitat a través del camí del Pla o bé mitjançant l'eix de connexió format pels carrers de Josep Regull i Vilaró i Joan Coromines. I finalment, pels proveïdors del supermercat, el pas de camions de mercaderies s'ha desviat perquè facin l'entrada pel carrer de Josep Planagumà i facin la sortida fent servir el carrer de Joan Benimelli en direcció a l'avinguda de Joaquima Badruna. Aquesta actuació dona continuïtat a la primera fase executada abans de l'estiu entre l'avinguda de la Mediterrània i el carrer de Josep Regull. El projecte global té un cost de 248.000 euros i el realitza l'empresa Parcs i Jardins de Catalunya. Aquesta transformació, tal com va avançar ja l'Ajuntament, busca retirar l'antic paviment de panot, formigó i asfalt per crear superfícies permeables per terres enjardinats i jardins de pluja que millorin la filtració d'aigua al subsol. En total, es plantaran 67 arbres nous, 12 espècies diferents i més de 1.000 arbustos mediterranis de baix manteniment.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, aquell 4 de setembre del 2025, parlàvem de futbol, perquè el CD Palafolls perdia 3 equips i ho relacionava amb el retard en el canvi de la gespa del camp de futbol. La temporada esportiva del CD Palafolls començava amb 3 equips menys al club. Segons van indicar des de l'entitat, aquesta pèrdua derivava de la mala gestió que havia fet l'Ajuntament en relació amb la licitació del canvi de la gespa del camp de futbol. Demelza Castillejo, secretària del club, va explicar que l'Ajuntament els havia informat que no podrien fer el campus d'estiu, ja que s'estarien duent a terme aquestes obres. Com que no van poder fer aquest campus, segons deien, els jugadors van haver de participar en clubs d'altres poblacions i de cara a la nova temporada s'havien quedat en aquests altres clubs i no havien tornat al CD Palafolls. El 2021, 62% de palafollencs ja tenia la pauta completa de la vacuna contra la Covid-19. La campanya de vacunació continua avançant mica en mica al territori. A Palafolls, aquell mateix dia ja hi havia un 62% de la població vacunada amb la pauta completa. D'altra banda, hi havia, en aquell mateix moment, 468 palafollencs pendents de rebre la segona dosi. En total, al nostre poble hi havia 6.702 persones amb almenys una dosi de la vacuna. Pel que feia a la procedència d'aquestes dosis administrades a Palafolls, la majoria eren de Pfizer-BioNTech, amb prop de 9.000 dosis, seguit de també les d'AstraZeneca, i les dosis de Moderna sumaven en total 1.152. A menor nombre es trobaven les vacunes de Janssen. I finalment, fa ja 10 anys, l'atur baixava per 6è mes consecutiu a Palafolls. El mes d'agost havia deixat 559 aturats al nostre poble. Eren 15 menys dels que hi havia un mes abans, quan s'havien arribat a xifres que no registraven des del novembre de feia 8 anys en aquell moment, és a dir, de fa ja 18 anys. De fet, fins al juny d'aquell any, la dada d'atur no havia baixat mai de les 600 persones al nostre poble. Des de primers d'any, el nombre de desocupats s'havia reduït en 150 persones i respecte a feia un any, l'atur havia caigut en unes 600, en unes 60. La pitjor dada d'atur al mes d'agost a Palafolls la trobàvem en aquell moment feia 3 anys, quan el 2013 s'havien assolit les 767 persones aturades.

0: Com és habitual, és moment de connectar amb en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança, per conèixer quina és la previsió meteorològica tant d'avui com també del cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia tenim una situació meteorològica que continua semblant a la d'ahir, és a dir, estabilitat, sol i unes temperatures que arriben ja cap als 33 graus en alguns punts de l'interior del Maresme. Tot això amb vents que bufen molt fluixos. De moment, aquesta tarda s'ha de reforçar, però, el vent de Garbí, que serà lleugerament moderat aquí a la costa de la comarca, i amb una situació marítima que també es pot alterar una mica, però tampoc no massa. Marejolal, petites àrees de maró cap a la costa del Maresme Nord i poca cosa més. Tot això amb unes temperatures que, com dèiem, continuen molt elevades, molt càlides i que es mantindran així. De fet, s'accentuaran encara més aquest cap de setmana, aquest primer cap de setmana al mes de setembre, amb temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas d'aquestes dates. Això canviarà, sembla. Els mapes continuen confirmant un canvi de temps cap a mitjans de la setmana entrant, quan podríem tenir una baixada important de temperatura que, de retruc, ens portaria també un temps més insegur amb xàfecs i tempestes que dimecres podrien ser molt intenses aquí a la comarca. Mentre això no arriba, com dèiem, continuarà a passar calor. Aquesta calor que continuarà marcada durant tot el cap de setmana, tant demà com demà passat, amb ambient assolellat, alguns núvols prims i poca cosa més a destacar. Fins i tot dilluns començarem també la nova setmana amb sol i amb temperatures que baixaran una mica, però tot i així continuaran realment força càlides.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada. L'Ajuntament ha obert la Festa Major anunciant la compra de la històrica masia de Can Puig. Els actes centrals de la celebració van començar oficialment ahir amb un prego al Palauet. Durant el discurs, l'alcalde, Francesc Alemany, va sorprendre la ciutadania en revelar l'adquisició d'aquesta antiga fàbrica, d'aquesta antiga finca que fa anys que està abandonada i que ara requerirà una rehabilitació integral abans de definir el seu futur ús públic. El moment més destacat, però també inesperat de la nit, va ser la interpretació conjunta de la versió rock de l'himne local cantada entre l'actual batlle, Francesc Alemany, i l'exalcalde Valentí Agustí. I la Festa de l'Esport celebrarà la 5a edició aquest diumenge, coincidint amb el 30è aniversari del Palauet. La gala institucional de lliurament dels guardons tindrà lloc el 6 de setembre a l'interior del pavelló, un espai escollit especialment perquè es compleixen exactament 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996. En total s'han registrat 11 instàncies amb un volum que pot arribar fins a un màxim de 22 nominacions. Com a gran novetat d'aquesta efemèride, s'estrena una categoria especial per guardonar la trajectòria de persones o entitats claus per l'esport local vinculat a aquest equipament. I hem parlat de molts més actes de Festa Major, per exemple, de l'espectacle musical de les Pessigolles, que portarà el ritme i la gresca familiar dilluns a la plaça de Popi. El pròxim dilluns, a partir de les 6, el grup d'animació de gran format oferirà la seva proposta Festa Pessigolles, que està dissenyada per tota la família i que durarà aproximadament una hora. Lluny d'un show convencional orientat només als infants, la formació busca també la complicitat de tot el públic de Palafolls. Per aconseguir-ho han preparat un repertori molt dinàmic que funciona cançons tradicionals transformades en temes propis i diversos jocs participatius.

I finalment avui hem marxat cap a Malgrat de Mar perquè el carrer Girona passa a ser de sentit únic d'entrada per la segona fase de les obres del corredor verd. Des d'aquest passat dilluns, l'inici dels treballs en el tram entre les rotondes de Josep Recull i Joaquima de Badruna ha provocat restriccions de trànsit que s'allargaran fins al 31 d'octubre. L'actuació talla la circulació cap a Blanes, obligant a desviar la sortida de vehicles pel camí de Pla i reordenant el pas dels camions. Les obres, adjudicades a Parcs i Jardins Catalunya per un valor de gairebé 248.000 euros, busquen retirar el paviment d'asfalt per crear superfícies permeables i jardins de pluja.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 4 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i la resta de notícies de tota la setmana les podeu trobar al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i el canal de difusió de WhatsApp. Recordem també que aquest cap de setmana i avui mateix estarem fent programa especial des de tots els indrets on hi haurà actes de festa major. Parlarem amb entitats, amb grups de música, amb també l'equip de govern i amb moltíssimes més persones i més protagonistes d'aquesta festa major. El programa serà a partir de les 6 de la tarda fins les 9 del vespre, tant avui com demà, com també diumenge. Dit això, que vagi molt bé i molt bona festa major.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La plaça de Popi s'omplirà de ritme dilluns amb l'espectacle familiar de les Pessigolles. Dilluns vinent, la plaça de Popi es convertirà en un gran escenari de ball i gresca per tota la família. A partir de les 6 de la tarda, el grup de música i animació Les Pessigolles oferirà la seva festa. Una proposta de gran format musical que promet revolucionar la tarda de festa major. L'espectacle, que s'allargarà durant una hora aproximadament, fuig de la clàssica animació adreçada exclusivament als més petits de la casa. Andrea Ruf, integrant de la formació de talla, que busca la complicitat de tots els assistents.
1: La nostra intenció és no fer animació infantil, sinó animació familiar. Per tant, que al final tota la família surti amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i d'haver participat a l'espectacle. Llavors, la nostra intenció és fer una hora de concert on els nens i les nenes, els pares, les mares, avis, àvies, tothom que hi sigui allà, que cantin, que ballin, que saltin. Bàsicament és això, és intentar passar una hora a tope d'energia i passar-ho el millor possible.
0: Amb aquesta filosofia, el grup busca que pares, mares, avis i nens cantin plegats sense quedar-se en un racó. Per aconseguir aquesta connexió i energia, la formació ha dissenyat un repertori molt dinàmic que combina cançons tradicionals adaptades per ser molt ballables amb temes propis. Tots aquests ingredients estan pensats per fer que el públic perdi la vergonya i s'integri activament en el show a través de diferents jocs, dinàmiques de ball i cant col·lectiu.
1: Hi ha una barreja, una mica. És a dir, per una integrem unes quantes cançons tradicionals que nosaltres hem fet una versió, diguéssim, una adaptació per fer-les doncs el més ballable possible. Després sí que fem temes propis, que també impliquen molta dinàmica, molt de joc, és a dir, el que busquem constantment és captar l'atenció I que els nens i les nenes gaudeixin moltíssim, que ja sigui a través de jocs, a través de dinàmiques, de balls, hi ha moments en els que els farem cantar, que també és molt important això per nosaltres, no? Treure'm com una mica aquesta vergonya de simplement ser espectador i fer un pas més i participar.
0: L'espectacle és d'accés lliure i tancarà les propostes infantils de dilluns de festa major just abans dels actes nocturns.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Oye, la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: L'Ajuntament anuncia la compra de la masia de Can Puig. La Festa Major de Palafolls ha començat ja oficialment al nostre poble. Ho va fer ahir amb el pregó de Festa Major que va omplir de gom a gom el Palauet. L'acte va servir no només per donar el tret de sortida de forma oficial als dies centrals de la celebració, sinó també per revelar un nou projecte patrimonial. Es tracta de l'adquisició pública de la històrica masia de Can Puig. Durant el discurs institucional, l'alcalde de Palafolls va sorprendre els assistents en anunciar que l'Ajuntament ha tancat un tracte per adquirir aquesta masia. Aquesta històrica finca, que va ser l'antiga residència d'un alcalde de l'època franquista, fa molt de temps que es troba deshabitada i completament abandonada. A causa de l'estat actual de la infraestructura, el govern ha assenyalat que la masia necessitarà una important rehabilitació per poder recuperar-la pel poble. Tot i que l'anunci de la compra és una realitat, des de l'Ajuntament encara no s'ha revelat a quin ús o equipament públic es dedicarà aquest nou espai un cop rehabilitat. Allò que ha escollit per la lectura del pregó no va ser casual. El pavelló, el Palauet, va registrar una afluència massiva de veïns i veïnes en una cita que ha servit també per posar en valor la història de l'equipament. Aquesta celebració, recordem que es produeix a les portes d'una data molt assenyalada. Aquest diumenge el pavelló celebra exactament el seu 30è aniversari des que es va inaugurar l'any 1996. El moment més inesperat de la nit va arribar amb la interpretació de la versió rock de l'himne de Palafolls, una coneguda adaptació que va idear el llavors alcalde Valentí Agustí l'any 1990. Per sorpresa de tot el públic, l'actual alcalde Francesc Alemany i l'exalcalde Valentí Agustí van pujar junts a l'escenari per cantar aquesta peça. Els dos batlles no van estar sols, van cantar acompanyats de la banda de l'Escola de Música i també de la veu del cantant local Joan Parrilla.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 24 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
1: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: El Palauet acollirà aquest diumenge la festa de l'esport coincidint amb el 30 aniversari de l'equipament. Palafolls ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge 7 de setembre, la cinquena edició de la festa de l'esport. La cita d'enguany tindrà una càrrega molt simbòlica, ja que es farà coincidir exactament amb el dia en què es compleixen les 3 dècades des de la inauguració del pavelló municipal. Per aquest motiu, aquest emblemàtic equipament serà l'escenari central de la gala institucional d'entrega dels guardons. En total, s'han registrat 11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars per optar als diferents premis d'enguany. Cal destacar, però, que la normativa permet proposar fins a 2 candidatures per cada formulari. Això fa que el volum real de nominats sigui superior al nombre d'instàncies, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que esperen a rebre alguns dels reconeixements del jurat. La celebració s'emmarca en aquesta ocasió dins dels actes de la Festa Major, un fet que, segons ha explicat en altres ocasions la regidora d'Esports, Marta Labart, li dona encara més importància al certamen. Albert també ha destacat que el fet de celebrar-se a l'interior del Palauet permetrà un increment de l'aforament disponible per acollir tot el públic assistent. Com a gran novetat d'aquesta efemèride dels 30 anys, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria d'aquelles persones o entitats que hagin estat claus a la dinamització i l'èxit de l'esport local, vinculat a aquest històric equipament des de la seva obertura. El comitè avaluador de les propostes estarà presidit per la regidora d'Esports i comptarà amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports. Tot i que la recepció de noms fa setmanes que va finalitzar i es va obrir un termini per possibles al·legacions, la relació final de les persones i equips premiats es mantindrà completament en secret fins al mateix moment de la gala d'aquest diumenge.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si és festa major i sona aquesta sintonia, significa que ja ho tenim tot a punt per començar el programa especial de festa major. El segon dia, la segona tarda, que estarem amb vosaltres en directe des d'ara, que són les 6 i 3 minuts, fins a arribar a les 9 del vespre, on us explicarem tot el que passa al centre del nostre municipi i compartirem també la banda sonora original d'un vespre com el d'aquest divendres. Dia especial, després del que vam viure ahir amb el pregó de festes, el Castell de Focs i la primera nit de l'Altarfesta, ens esperen moltes activitats que volem apropar-vos des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat. Us haig de dir que jo tranquil·lament aquí, als estudis de Ràdio Palafolls, però qui ja ha posat el compte a quilòmetres en marxa és la nostra companya, a qui ja podem saludar, Melina Morilla. Bona tarda de divendres, com estàs?
1: Hola Jordi, doncs mira, ara mateix estic en un punt on ens toquen bastant el sol, per tant et podria... Estic bastant acalorada, però bueno, amb ganes doncs de començar mira, aquest programa especial d'avui.
0: Et diré a veure si us podeu moure una miqueta, perquè sí que tenim algunes interferències amb el tema de la unitat mòbil, i mira, si així pots posar-te l'ombreta, millor que millor. Agafem cobertura perquè el que volem ara mateix és explicar a tots els nostres oients tot el que passarà en una jornada com la d'avui i que també, com dèiem, viurem en directe des de Ràdio Palafolls. Melina, perquè avui també tenim una tarda, vespre, nit carregada d'activitats, eh?
1: Així és, llavors comencem amb aquestes activitats i de fet també et diré que ja tinc aquí algun dels protagonistes d'aquesta tarda i farem un todo en uno i parlarem ja de pas amb ells. Comencem. Sopars a la fresca avui a partir de les 7 de la tarda, la primera nit, a la plaça de les Valls d'Ac. Recordem, Popi no estarà amb nosaltres aquest any, però tindrem creps d'Axleterms, tindrem moltes de les entitats del nostre municipi que estaran aquí amb nosaltres i que oferiran els seus sopars a tothom qui vulgui passar, doncs tal com ho diu el seu nom, un bon sopar a la fresca.
0: Mm-hmm. Comencen a les 7 de la tarda i això s'allarga fins a les 12 de la nit perfectament, perquè la gent va arribant, va saludant, agafa taula, que a vegades és complicat, i també doncs va sopant. És una de les iniciatives, però és que a les 7, Melina, comencen dues activitats més.
1: Així és, a les 7 comença el bingo musical que organitza el Club Patí Palafolls i després, a la mateixa hora, comença el Correbars. Tot i això, les dues activitats també comencen abans de temps. Les membres i els membres del Club Patí Palafolls ja estan aquí, venent tiquets i venent cartrons. Recordem que aquest any han ampliat el número de cartrons perquè moltíssima més gent pugui gaudir d'aquesta activitat. I a la vegada també els Diables amb el Correbars estan encara, recordem que ahir van dir que quedaven unes 25 inscripcions que havien obert extres i que per tant doncs, la gent que hi vulgui participar també ara mateix estan a la plaça de les Valls d'Ac doncs, agafant aquestes inscripcions de la gent. Per una banda, Correbars, que comença a les 7, estan a la plaça de les Valls d'Ac, allà és el punt de trobada, també per fer aquestes inscripcions, i d'altra banda, Fòrum Palatiolo, està el bingo musical del Club Patí, una activitat una mica més familiar per totes aquelles persones que vinguin amb els nens petits o que no tinguin res a fer aquesta tarda, ja estan aquí, també poden venir a comprar el seu cartró o cartrons i a veure si els hi toca alguns de tots els premis que ja estan aquí preparats, que hi he pogut fer una ullada, i són premis bastant interessants.
0: Déu-n'hi-do, s'ho curren molt la gent del Club Patí Palafolls i també dels Diables, però no és l'última proposta perquè, Melina, avui també tenim la segona nit de l'Altarfesta.
1: A partir de les 11 de la nit, com és habitual, a la plaça de Popi, tindrem tres concerts més. En aquest cas, tindrem a Indubio, qui és guanyador del concurs Mosca. Els coneixerem, també tenim Auxili i finalment acabarà la nit amb DJ i Aleix Pachi.
0: Escoltem música darrere teu, Melina. Això significa que estàs en una de les zones importants per al que fa les activitats d'aquest vespre, no? Qui t'acompanya?
1: Així és, ara mateix estic just enmig del carrer, esperem que no passi cap cotxe per poder agafar bé la cobertura i estem entre el teatre i la plaça de Popi i Fòrum Palatiolo, però justament amb qui hem d'estar si estem aquí a prop de Fòrum Palatiolo és amb el Club Patí Palafolls. Tenim amb nosaltres l'Esquina, una de les organitzadores d'aquest bingo musical. Hola Paula, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí. El que passa és que estem cansats, que venim... Anem descansant, però estem a tot. La voluntat de la tempesta, per tant, esteu aquí en dos llocs alhora, no? Què tal van... El primer concert, la tribu de l'Oreja Van Gogh, ha superat moltíssima gent. La veritat és que són un grup bon.
0: Melina, disculpa'm, sí que et demanaria que us moguéssiu una miqueta, que ara mateix tenim problemes de so. No sé si us podeu acostar una miqueta més cap al teatre. Exacte.
2: A veure si ara ens escoltes.
0: Ara sembla que bé, perfecte, que no escoltàvem bé a la Paula, que em sembla que ens estava explicant com va anar la primera nit de Barraques, no?
2: Així és, recuperem el Canos, que el primer concert va ser fantíssima gent i després el segon concert, clar, tenint en compte que era dijous, doncs va baixar una mica la participació. Pel que fa al tercer concert, què tal va anar?
3: Superbé, o sigui, un grup també que va dinamitzar molt, les cançons també feien més de tothom se coneix. I la veritat és que, tot i no haver d'estar molts etiquets, perquè al final hi havia gent, vam poder gaudir, des d'un altre punt, la festa major.
2: I què us espera aquesta segona nit d'Alterfesta?
3: Moltíssima feina, però bueno, estem a la barraca, al costat del punt Lila. Tenim mojitos, tenim aigua de València ja preparada, tenim moltes coses ja fetes, perquè com que cada tarda estem aquí al bingo, no donàvem molt a l'abast. Fem creps també, per si us entra la gula. I ens espera doncs una nit super, super divertida, amb moltíssimes forces, i la tarda encara molt millor.
2: Ens quedem a la tarda, l'activitat que començarà d'aquí res. Ara mateix portem una estona ja venent. Què tal està anant de moment aquesta venda doncs pel bingo musical?
3: La veritat és que bastant. Hi ha poqueta gent. El que està fent és que ve un o dos els cartrons i reserven les cadires, suposo que la gent que treballa bé més tard. Però de moment bé, a veure, tenim previsió de 600 cartons, si els venen tots, però els hem fet de més perquè l'any passat van haver-hi molta gent que es va quedar sense i ens va saber greu. L'any que ve en fem de més.
2: En aquest cas, la gent que vingui pot comprar-ne només un, comprar-ne dos, és a dir, algú que jo vull cartrons a la vegada, potser no donca l'abast, però jo vull guanyar en fer.
3: Sí.
2: Pel que fa a aquests premis, aula preparada, hi havia remet de flors, hi havia productes, què és el que va trobar la gent? Tal com vam informar Ràdio Palafolls, aproximadament són uns 4 euros en premis.
3: Hem pujat, perquè fent els lots ens hem donat compte de que més del que ens esperava. Han participat molts dels negocis de Palafolls, i és i malgrat, tenim Bingo, línia 1, línia 2, Bingo i línia 1 són els més forts, bueno, i el forts hi trobem des d'assatge, vals per anar al cafè o de restaurants, també la vi, molt de cava, ens han donat moltes i tenim també pel Bingo. I línies, doncs, cada cop són més fluixetes, de la línia 1 és més grossa i la 2 i la 3 doncs van més. Però bueno, vinya Can Cros també d'aquí de Palafolls, fer una cistella molt plena d'aquí, de producte d'aquí, i super de tot. Tenim la floristeria, també ens ha portat una llista llarga, la llista.
2: Per tant, això, la gent que vingui cap aquí podrà tenir premis d'aguda, experiències, detalls també.
0: Melina, us estem perdent.
2: Que l'any passat
0: hi ha petites interrupcions. Qüestió de la zona, sens dubte, el tema de cobertura.
2: I la zona és...
0: Sí, jo crec
2: que... I que hi ha molta gent utilitzant internet també.
0: Exacte. Si us podeu moure una miqueta més que res per tancar aquesta entrevista, però entenia doncs que la Paula ens comentava, no?, que han pujat també l'increment dels premis, que hi ha premis no tan sols per al bingo, sinó òbviament també per la línia, per als diferents comerços que han participat. Per tant, escolta, la proposta pinta molt bé, eh?
2: Hi ha premis, hi ha premis molt interessants. De fet, nosaltres, perquè estem treballant, però sí cap aquí, a gaudir d'aquest bingo musical, ja que ens ha agradat tant la música i, a més, que els premis són molt interessants, però sí. Acabem aquí amb la Paula, simplement, res, en una frase, anima la gent, no?, a que vingui cap aquí, que gaudeixi i que estigui amb vosaltres i que ajudi també l'entitat, perquè això us ajuda. Cartons que veniu.
3: Més que la riqueta, jo, totes les nenes i nens que formen part del club, beneficis que traiem tant d'aquí del bingo com de les barraques, són perquè les famílies doncs tinguin un ajut diferent. mallot o trofeus o competicions a portar, doncs que siguin més a càrrec del club. Diners al final són pels nens del club. I res, us animem a que vingueu al bingo, us esperem amb moltes ganes. El Club Patí sempre està disposat a festa, diversió. Aquesta tarda, doncs, ho tindríeu assegurat.
1: Doncs Jordi, amb aquestes últimes paraules de la Paula, i com sempre buscant persones que estiguin per aquí a suar una mica i a veure amb qui més podem parlar de la festa major.
0: Doncs vinga, clar que sí, Melina, intentem moure'ns per la pròxima connexió, que sembla que hem tingut alguns petites complicacions a l'hora de poder escoltar la Paula, però vaja, ho hem entès, que en aquest cas tots els beneficis, tant el Castreu de la Barraca com també d'aquest bingo musical, van pel club i per treballar perquè llavors doncs puguin fer més activitats i puguin seguir sorprenent-nos com sempre tots els premis i totes les medalles que s'emporten cap a casa a l'hora de competir i aprendre també conjuntament a fer patinatge. Gràcies, Melina. En una estoneta ens retrobem.
1: Fins ara, Jordi.
0: Fins ara, gràcies. Deixem a la Melina, en aquest cas, fent quilòmetres, com comentàvem ahir, al centre del nostre municipi, seguint tots els actes de festa major. En qüestió de 3 quarts d'hora ha de començar el bingo musical, també la primera nit de sopars a la fresca i, òbviament, el correbars per tots aquells inscrits. Nosaltres us seguirem des d'aquest programa especial de Ràdio Palafolls.

0: vols.
1: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
2: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Compartint aquests dies de festa major amb tots vosaltres, aquest és un clàssic, eh? Don't get me wrong and the Pretenders. Abans també, i mira que parlant de clàssics, en aquest cas un de nacional. Déjame amb los secretos. El que farem ara mateix és tornar cap al centre del municipi per veure què ens explica la nostra companya Melina Morilla. Temps, doncs, de tornar-la a saludar. Melina Morilla, molt bona tarda de nou.
1: Hola, Jordi, bona tarda de nou. No sé si...
0: Tenim problemes, t'escoltem molt entretallada, Melina. Intentem sortir, crec que estàs a la plaça de Popi, intentem sortir fora. Sé que esteu dins el teatre i pot ser una connexió complicada. Exacte, intentem sortir fora, a la plaça de Popi, pot ser que hi hagi alguna connexió, haver-hi molts mòbils i companyia que creï complicació, però que d'alguna manera ens puguis parlar i puguem escoltar el nostre proper convidat, que entenc que si estàs a la plaça de Popi és perquè tens algú que em pugui parlar de l'Alterfesta. Melina, no sé si podem intentar parlar amb ell.
1: Sí, no sé si ara m'escolta.
0: T'anem perdent, Melina. Fem una cosa, intentarem arreglar
1: Hola,
0: aquesta
1: Jordi.
0: Connexió. No patiu, intentarem connectar de nou amb la nostra companya Melina Morilla. Nosaltres ara el que farem és seguir compartint èxits, arreglem aquesta comunicació i tornem a ser amb vosaltres.

Ara tornarem a connectar en directe al centre del nostre municipi amb aquestes activitats que en mitja hora han de començar, el Correbars i el bingo musical. A veure per on corre la nostra companya Melina Morilla. Mentrestant, més música. Són els Eagles, Take It Easy, tot un clàssic del 72, a punt d'arribar a 6:45 de la tarda. Què tal si avancem una miqueta més? I el que fem ara és compartir també temes en català en aquests programes especials de Festa Major. Això és Miami Beach, els Lacs amb Busto.

0: Vinga, va, que es noti que som de festa major. Tot just ahir començàvem amb el pregó i les activitats continuen aquesta tarda vespre. I nosaltres ho celebrem de la millor manera que sabem, amb bona música. En aquest cas, amb una data en concret, 6 de febrero, de ben segur et sona. És Aitana. A la tercera va l'avançuda. Què tal si intentem connectar de nou amb la nostra companya, Melina Morilla? Vinga, va, que volem saber què passa al centre del nostre municipi. Saludem-la de nou. Melina Morilla, bona tarda.
1: Hola, Jordi, bona tarda.
0: Ara t'escoltem clar. Explica'ns on estàs i amb qui estàs.
1: Doncs ara mateix estic molt ben envoltada perquè aquí hi ha tot ple de gent. Ens trobem a la plaça de les Valls d'Ax, concretament en el punt en el qual s'estan preparant tots aquests sopes a la fresca que podrem gaudir des d'avui fins diumenge, i tenim un dels protagonistes, una de les persones que està preparant aquests sopes amb nosaltres. No sé si vols que et digui qui és.
0: Oh, i tant, va, vinga, que intentaré adivinar-ho, però no voldria fer un lleig. Qui és?
1: Mira, doncs tenim amb nosaltres en Xavi, que és un dels membres de la penya barcelonista.
0: Molt bé.
1: Que estan aquí amb nosaltres, seran un dels encarregats de preparar aquests sopars. Xavi, bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda.
1: Estem amb tu precisament per parlar d'aquests sopars a la fresca, però també d'altres activitats que fareu. Comencem amb els sopars, primera nit de sopars. Què teniu preparats per nosaltres avui?
2: Doncs bé, tenim preparat una mica de pa amb tomàquet amb pernil salat, després pa amb tomàquet també amb formatge i un assortiment d'embotits.
1: Per tant, menjar d'aquí, de tota la vida i d'allò que sempre et ve, no? Com el gustanit aquest de, ui, una torradeta amb pa amb tomàquet, me la menjaria.
2: Sí, jo penso que anirà molt bé perquè és una cosa que agrada molt a tothom.

0: i esperem que els agradi a tothom.
1: Pel que veig també aquí a la barraca, a banda de veure que ja s'estan preparant tots aquests pans i tot l'embotit, també hi ha diferents sortejos. Explica'ns una mica més en què consisteixen, perquè puc veure un any de socis, samarretes també del Barça, un reclam bastant gran per tots els barcelonistes i tots els aficionats, no?
0: Sí, efectivament. A cada persona que compri tindrà un tiquet que posarà el seu nom i el seu telèfon, i a l'últim dia farem un sorteig que consta d'una samarreta oficial del Barça, a la primera, al segon una figura del CAP del Barça i al final un any de soci gratis.
1: D'on surt aquesta iniciativa de fer aquests sortejos per la gent? Entenc que també és perquè vinguin, estiguin amb vosaltres, però per què heu decidit justament aquests premis i això d'on surt la iniciativa?
0: Bueno, és un reclam també una mica perquè la gent vingui també al nostre stand, i és una cosa que jo penso que agradarà molt perquè és una samarreta oficial del Barça que aquest any està molt maca, amb aquest negre i lila, i poden triar entre la primera i la segona equipació, i després el cap culer, que ha triomfat molt l'any passat, es van vendre tots, i un any de soci, doncs qui vulgui ser soci del Barça, ja ho sap. O bueno, del Barça no, soci de la penya.
1: Què és el que implica ser soci de la penya? Aquest regal, què és el que podrà gaudir la gent a banda de poder fer coses amb vosaltres?
0: En principi, sempre tots els que són penyistes tenen ofertes a qualsevol botiga del Barça, a descomptes a les entrades també, i nosaltres, bueno, per ser penyista tens un regal al Nadal que donem, com un lot, un present, i ja està, i seria això.
1: Doncs deixem de banda aquests sopes a la fresca, parlem d'altres activitats, perquè també aquest any tenim el tradicional campionat de botifarra, un any més. Explica'ns una mica més, per aquells que encara vagin perduts, en què consisteix.
0: Vale, aquest any és el tercer any que ho fem, és el campionat de botifarra, que consta, bueno, del joc de la botifarra, que són en parelles, i el premi del primer són dos pernils, el segon dos palatilles, i el tercer són dos llonganisses ibèriques amb cava, tot acompanyat de cava, i tots els participants tenen un present també. I després farem també un berenar, i ja està.
1: Recordem que, tot i que el nom és campionat de botifarra i que els premis són menjar, és, diria, un joc de cartes, és a dir, no és res de jugar amb botifarres.
0: Res, la botifarra la vam fer la setmana passada, i és un joc que es diu de la botifarra, és com el mus o no, tants altres, però es diu la botifarra en aquest cas.
1: Perfecte. Pel que fa a les persones que estiguin interessades en poder participar d'aquest campionat, el fareu aquí al Casal d'Avis, demà a la tarda, a quina hora... No, demà... Sí, diria, demà a la tarda. A quina hora serà i com es poden apuntar?
0: Es poden apuntar tothom que vulgui venir a ser parella a partir de 3:45 i començarem a les 4.
1: Si hi ha algú que no té parella, també pot venir i se li posarà alguna?
0: Si hi ha algú suelto per aquí i no té parella, evidentment l'ajudarem a que pugui participar, sí.
1: Perfecte, doncs Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que gaudiu molt de la Festa Major, que vingui moltíssima gent, i ens seguim veient per aquí.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies, Melina.
2: Melina, ara t'estava escoltant i hauríem de dir en Xavi que els de la penya barcelonista ens ajudin a jugar a la botifarra, perquè jo la veritat és que no en tinc gairebé ni idea, eh? Hauríem d'anar a mirar
1: jo
2: a veure com es juga.
1: Jo tampoc en tinc ni idea de com es juga.
2: Ja ho
1: I
2: farem,
1: a més,
2: ja
1: amb un nom així, potser també que facin algun joc relacionat amb el fuet, no? Però que sigui més que et donin un trosset de pa amb fuet.
2: I recordem
1: crec
2: com...
1: Crec que se'ns donaria millor això.
2: Com ens deien que també són a les barraques, en aquest cas, dels sopars a la fresca. Podem sopar avui amb ells, per exemple, amb tot el que ens han comentat que serviran, i també participar en aquests sortejos que, escolten, sobretot pels culers, tenen molt bona pinta. Melina, ja que ets a la plaça de les Valls d'Acs, crec que és el lloc de trobada on ha de començar el Correbars. Des d'on t'estàs, eh? Simplement una miqueta d'explicació del que està passant. La gent ja està preparada? Tots els inscrits estan preparats per participar al Correbars?
1: Et diré que la gent no és molt puntual. Hi ha gent que està esperant. Veig molts grangers i grangeres per aquí. De moment, cap animal. Recordem que ahir la Sierra a la tarda ens va dir que a veure si s'animava algú i venia disfressat d'animal, però de moment tots són molt grangers. Mm-hmm. Però també es veu, estic bastant lluny, però també es veu de fons membres dels Diables que estan encara acabant de recollir aquestes últimes inscripcions. Recordem que quedaven 25 inscripcions lliures, que les havia han ampliat per tothom qui volia participar. Llavors, a poc està arribant gent, veig molta gent amb barrets de palla, entenc que aniran tots cap al Correbars, però sí, ja s'estan preparant per començar.
2: Doncs a punt per començar el Correbars, a punt per començar també el bingo musical, que ha de començar a les 7 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. Mica en mica aquest vespre de festa major s'anima. Ja us explicarem tot des de Ràdio Palafolls. Gràcies, Melina. En parlem en una altra connexió.
1: Fins ara.
2: Fins ara. Deixem que la Melina, doncs, vagi a buscar més protagonistes d'aquesta festa major. I nosaltres hi posarem música, perquè ens encanta celebrar la festa major amb tots vosaltres. Avui fins a les 9 del vespre seguirem totes aquestes activitats.

0: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts, homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges, de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112. 112. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax. A les 11, segona nit de l'Altarfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte, 5 de setembre, a les 11 del matí, corre jocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, diada castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax. A la nit, corre foc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:15, l'inici del correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Altarfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Roler. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: 24 hores de bona música.

0: Vinga, va, que es noti que som de festa major, amb la música, amb la selecció musical, que un a un, tema a tema, anem triant des d'aquesta emissora en aquest programa especial que durarà fins les 9 del vespre. Ara mateix, els Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. 4 minuts i arribem a les 7 del vespre, moment d'actualitzar la informació amb el butlletí horari. Serà en un momentet de res.
1: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: La plaça de Popis s'omplirà de ritme dilluns amb l'espectacle familiar de les Pessigolles. Dilluns vinent, la plaça de Popis es convertirà en un gran escenari de ball i gresca per tota la família. A partir de les 6 de la tarda, el grup de música i animació Les Pessigolles oferirà la seva festa, una proposta de gran format musical que promet revolucionar la tarda de festa major. L'espectacle, que s'allargarà durant una hora aproximadament, fuig de la clàssica animació adreçada exclusivament als més petits de la casa. Andrea Ruf, integrant de la formació, detalla que busquen la complicitat de tots els assistents.
1: La nostra intenció és no fer animació infantil, sinó animació familiar. Per tant, que al final tota la família surti amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i d'haver participat a l'espectacle. Llavors, la nostra intenció és fer una hora de concert on els nens i les nenes, els pares, les mares, avis, àvies, tothom que hi sigui allà, que cantin, que ballin, que saltin. Bàsicament és això, és intentar passar una hora a tope d'energia i passar-ho el millor possible.
0: Amb aquesta filosofia, el grup busca que pares, mares, avis i nens cantin plegats sense quedar-se en un racó. Per aconseguir aquesta connexió i energia, la formació ha dissenyat un repertori molt dinàmic que combina cançons tradicionals adaptades per ser molt ballables amb temes propis. Tots aquests ingredients estan pensats per fer que el públic perdi la vergonya i s'integri activament en el show a través de diferents jocs, dinàmiques de ball i cant col·lectiu.
1: Hi ha una barreja, una mica. És a dir, per una integrem unes quantes cançons tradicionals que nosaltres hem fet una versió, diguéssim, una adaptació per fer-les doncs el més ballable possible. Després sí que fem temes propis, que també impliquen molta dinàmica, molt de joc, és a dir, el que busquem constantment és captar l'atenció I que els nens i les nenes gaudeixin moltíssim, que ja sigui a través de jocs, a través de dinàmiques, de balls, hi ha moments en els que els farem cantar, que també és molt important això per nosaltres, no? Treure'm com una mica aquesta vergonya de simplement ser espectador i fer un pas més i participar.
0: L'espectacle és d'accés lliure i tancarà les propostes infantils de dilluns de festa major just abans dels actes nocturns.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Qui no ha ballat aquest estiu al ritme de Joan Dausà, eh? I mira que ha suat la samarreta, sens dubte, concert rere concert, amb els seus clàssics i aquest tema acompanyat de Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Comença la segona hora d'aquest programa especial seguint els actes de Festa Major amb tots vosaltres. Una salutació especial a tota la gent de la plaça del Fòrum Palatiolo, no, de la plaça d'Ax, que ens estan escoltant. De fet, aquesta nit podreu escoltar Ràdio Palafolls mentre esteu al sopars a la fresca a la nostra pròpia barraca. També compartint la bona música d'aquesta emissora mentre participem dels actes culturals. Però nosaltres ara deixem la plaça de les Valls d'Ax i anem cap a la plaça de Popi per saludar a la nostra fundista particular, qui està fent més quilòmetres aquesta Festa Major, Melina Morilla. Molt bon dia de nou.
1: Hola Jordi, bon dia, què tal?
0: Escoltem proves de so, entenem doncs que estàs a la plaça de Popi, si no m'equivoco.
1: Estic a Popi, justament ara mateix està Auxili fent les proves de so, donant-ho tot, a veure si després per la nit els hi queda també energia per donar-ho tot per Palafolls, després parlarem amb ells.
0: Exacte, t'anava a dir, després parlarem amb ells perquè el protagonista que t'acompanya és un esportista 100% palafollenc, oi?
1: Així és, amb nosaltres tenim en Raül, qui és un dels membres del Muay Thai a la ràdio, ja el coneixem bastant bé, tant pel minut a minut com també per notícies que fem des dels informatius. És qui ens acompanya ara mateix. Hola Raül, bona tarda.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Et tenim aquí amb nosaltres perquè ens parlis de la barraca. Sou algunes de les entitats que esteu aquí a la plaça de Popi. Què tal van ahir?
2: Sí, som una entitat de Muay Thai de Palafolls i ayer... La verdad es bastante calmadito, pero para empezar los tres días bastante bien. Ahora, hoy y mañana será más duro.
1: ¿Quina es la previsión que feu d'aquestes nits de Festa Major?
2: Bueno, mucho jaleo, mucha fiesta, la gente contenta, bailando, pasándoselo bien. Y ya está, venimos a disfrutar tanto los que están fuera de la barra como los que estamos dentro.
1: De moment els de dins heu gaudit d'aquesta primera nit de concerts.
2: Sí, la verdad que somos un equipo muy bueno y nos hacemos muy buena compañía y la música es buena y la hemos disfrutado, la verdad que sí.
1: Què suposa per vosaltres tenir una barraca aquí i que aquests diners que recapteu ajudin a la vostra entitat?
2: Hombre, es una buena ayuda, se agradece y nos gusta que el pueblo cuente con nosotros, nosotros poder contar con ellos y eso, hace equipo, hace piña y eso es bueno.
1: I a més, a banda d'això, la gent se us acosta, us coneix, també coneix l'entitat. Hi ha hagut algun esporàdic que hagi dit, ostres, no us coneixia, vull saber què feu?
2: La verdad que sí, ayer fue un día muy calmadito y varias personas nos preguntaron, porque tenemos carteles ahí de peleas que hemos hecho antiguamente, y nos preguntaban, hostia, vosotros peleáis, no sé qué, no sé cuántos, y pues le hemos dicho, sí, tenemos gimnasio aquí en Palafolls, y... Pues ha empezado a seguir en el Instagram y cosas así.
1: La gent se sorprèn llavors de saber que un municipi com el nostre, que podria ser petit, entre cometes, tingui lluitadors i, per exemple, tingui lluitadors tan bons com pots ser tu.
2: Sí, la verdad que sí. Le contamos las historias, que vamos a Tailandia, peleamos por allí y flipan. Aparte de que van contentos del alcohol y todo, pues la gente flipa.
1: Raúl, finalment, per animar la gent que vingui aquesta segona nit de concerts, què els hi diries?
2: Bueno, que en casa no van a hacer nada, que aquí van a disfrutar y se lo van a pasar muy bien y vale la pena. Y no sé, hay buen ambiente y estamos aquí muy a gusto todos.
1: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que gaudeixis aquest inici, no, de les barraques i els concerts i ens seguim veient per la Festa Major.
2: Claro que sí, aquí estaremos. Muchas gracias y felices fiestas.
0: La veritat és que val la pena recordar, Melina, que tant el grup de Muay Thai Palafolls, com ara mateix ens estaves comentant, com totes les entitats que formen part tant de l'Altarfesta com també del Sopars a la Fresca amb les seves barraques, tots aquests diners van doncs, per ajudar la mateixa entitat. No? Per exemple, si parlem del Muay Thai Palafolls, ens tenen acostumats també a unes vetllades de boxa tailandesa molt especials també dins el Palauet. Entenc que si els ajudem, si ens acostem a la seva barraca i col·laborem, doncs encara molt millor, no?
1: Així és, Jordi, tot això, tal com deia en Raül, tot ajuda, va bé, i participar en barraques, participar a sopes a la fresca, el bingo musical també que està fent ara mateix el Club Patí Palafolls, tot això els ajuda i és una bona manera de fer poble també, tant venir a la festa major com també col·laborar amb ells.
0: Òbviament, de fet s'espera que tant avui com demà siguin les nits grans, com ens deia ara mateix en Raül, molta gent demà té festa i la nit de dissabte, òbviament, que hem de dir que demà és festiu també, per tant, els espera més feina a les barraques amb l'Altarfesta, recordem avui amb Jader, no, això és el diumenge, el demà dissabte, perdó, Melina, si no m'equivoco, amb Indubio, Auxili i DJ Pacheco, ara sí.
1: Així és, tenim Aleix Pacheco, després de la White Party, que ja serà la setmana vinent, allà tenim en Santi Pacheco.
0: Aleix Pacheco, doncs, tancarà la nit d'aquesta segona nit de l'Altarfesta. Melina, gràcies, quan tinguis més protagonistes, ens demanes pas.
1: Fins ara.
0: Fins ara, gràcies Melina, com sempre sent els nostres ulls, nosaltres que som aquí a la ràdio i explicant tot el que s'està visquent al centre del nostre municipi, on, si no m'equivoco, deu haver començat ja o deu estar a punt de començar el Correbars i també el bingo musical organitzat per el Club Patí Palafolls, que estava previst que comencés, doncs això, al punt de les 7 de la tarda. Les 7 i 11 minuts en directe des de Ràdio Palafolls, seguim compartint èxits amb tots vosaltres, celebrant aquests dies de Festa Major.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres, com marca la tradició per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: I ja veureu com a mesura que va avançant la jornada, això serà una parada anar fent connexions, i és que hi ha molts protagonistes d'aquesta festa major amb els quals volem parlar. I d'això se n'encarrega la nostra companya Melina Morilla, a qui hem de tornar a saludar. Melina, bona tarda de nou. Qui t'acompanya?
1: Hola, Jordi, bona tarda. Doncs mira, amb nosaltres tenim un palafollenc, que en aquest cas també serà el protagonista aquesta nit a l'Alterfesta. Tenim l'Aleix Pacheco. Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: El tenim amb nosaltres perquè ell és DJ i serà qui finalitzarà la nit d'avui dels concerts. Què tal? Estàs preparat? Estàs nerviós? Com et sents?
2: La veritat és que no estic nerviós. És un bolo que l'esperava molt aquest any, l'he preparat molt, i llavors això em dona bastanta confiança per arribar avui a l'escenari i donar-ho tot i anar amb tota la tranquil·litat del món.
1: Què suposa per tu el fet d'avui tocar aquí, a la plaça de Pop i aquí al costat del teatre, davant de molta gent que és coneguda, que et coneix i que et coneixen de petit, et coneixen de tota la vida? Què suposa això?
2: Bueno, jo soc de Palafolls de tota la vida, sempre he vingut a les barraques, les he disfrutat molt, i jo quan venia aquí deia, ostres, doncs a mi també m'agradaria actuar aquí. I per mi és un dels bolos més importants que he tingut aquest any i que per mi significarà molt. Perquè punxar per la meva gent, punxar pels meus amics, pels coneguts, per la gent del poble, la veritat és que em fa moltíssima il·lusió.
1: Pel que fa a la teva sessió, què podrem veure o escoltar aquesta nit?
2: Bueno, el meu estil és més urbà que no pas una altra cosa, però sí que m'ha agradat més enfocar-la per tots els públics, perquè a fi són unes barraques i no només hi ha gent jove, hi ha gent de tots els públics i també m'agrada punxar de tot.
1: No sé si tens alguna cançoneta que ens podries dir, això sonarà 100% avui, la gent que vingui preparada, que se sàpiga la lletra, perquè la tocaré.
2: Bueno, era una sorpresa que volia dir sobre l'escenari, però ho diré ara aquí. Per tancar, l'última cançó és una cosa que li he donat moltes voltes i volia una cançó que signifiqués el poble, que sigui significativa, que demostrés que soc de Palafolls i que som un poble. I he escollit el Lip Dub, que es va fer el 2010, de Palafolls, i jo crec que tothom se'l sap, tothom la coneix, i jo crec que a la gent li agradarà un munt.
1: Has fet, entenc, una versió teva, no? O serà tal qual? No sé si em podries donar més detallets, ja que has desvetllat aquí la primícia.
2: Bueno, és la versió original, però sí que faré alguna idea per a algun any següent, si tinc la sort de poder fer-ho.
1: Esperes l'any següent estar també aquí amb nosaltres, potser com a cap de cartell, o què?
2: Bueno, em estaria encantat i em faria moltíssima il·lusió, ja ho he dit. Al cap i a la fi, punxar pel meu poble per mi és un honor i que la gent, sobretot que la gent vulgui que jo estigui aquí, de veritat és que em fa immensament feliç.
1: A banda d'aquesta felicitat, aquesta il·lusió que transmets, que simplement jo t'estic veient, la gent no, però amb aquesta cara i es nota que et fa moltíssima il·lusió estar aquí aquesta nit, què diries a totes aquestes persones que potser es volen quedar a casa perquè és tard la sessió, però perquè vinguin, perquè ho gaudeixin i també perquè et donin aquest caliu de casa, de Palafolls, i perquè encara t'animis més i sortis més feliç?
2: Bueno, la gent que avui t'ha pensat quedar-se a casa, jo crec que s'està equivocant, ja que, bueno, la nit d'avui jo crec que serà molt top i tothom l'està enfrontant amb moltes ganes. Llavors jo crec que quedar-se avui a casa és un fallo bestial.
1: Doncs, Aleix, esperem que gaudeixis moltíssim la nit, que Palafolls et rebi amb tota aquesta felicitat que tu també tens, i et veiem, t'escoltem i esperem comptar amb tu molts més anys.
2: Bueno, gràcies a vosaltres i espero veure-vos a tothom.
1: Doncs, Jordi, ja ho has escoltat, teníem aquí l'Aleix Pacheco, un dels DJs d'aquesta nit, qui tancarà la nit, i com sempre, segueixo a fer quilòmetres, a veure qui més trobo per aquí.
0: Com m'agrada, Melina, també defensar aquell talent quilòmetre zero, aquells DJs, per exemple, com ara parlaves amb l'Aleix Pacheco, que ha crescut a Palafolls tota la vida visquent a barraques i que pugui pujar dalt de l'escenari a tancar la nit d'avui de l'Alterfesta, un escenari que molts dels artistes que ens han atès els micròfons de Ràdio Palafolls diuen que importa. Amb tota aquesta mar de gent que pot acostar-se fins a la plaça de Pop i en una nit de barraques, no és gens fàcil, un escenari com aquest, Melina?
1: Home, és un escenari molt gran, una plaça molt gran i que s'omple, sempre s'omple. Per tant, normal que la gent estigui nerviosa, però després el públic és fantàstic.
0: I agrair-li aquesta sorpresa, òbviament, que ha desvetllat davant dels micròfons de Ràdio Palafolls, i és que podrem escoltar aquest Ei, ciutadà de l'ànima, que va formar part fa molts anys del pregó de Festa Major, amb aquell lip-dap que va unir, mira, parlàvem del gent dels Palafolls, no?, de la gent de Palafolls, doncs escolta, que va unir també molta gent del nostre municipi i molts també a casa seva recordaran. Melina, gràcies, com sempre, segueix investigant i aportant-nos bones notícies i grans protagonistes d'aquesta nit. En un no-res, tornem a parlar.
1: Fins ara.
0: Fins ara, gràcies, Melina. Doncs mira, una de les sorpreses que ens té preparada l'Aleix Pacheco en aquesta nit de l'Altarfesta, la segona. S'escoltarà, doncs això, la cançó que va protagonitzar el lip-dap en el pregó de fa uns anys, aquest Ei, ciutadà de l'ànima. Nosaltres seguim amb més música des d'aquest especial de Festa Major amb vosaltres. Fins les 9 del vespre.

Doncs ja veieu quin ritme portem, preparats ja per tots els actes de festa major. 7:45 del vespre en directe des de Ràdio Palafolls, al ritme ara d'aquest Sweet Dreams. Annie Lennox al capdavant d'aquesta mínica banda, els Eurythmics, i com sempre, sonant a Ràdio Palafolls, bona música, compartint aquests dies de festa major al vostre costat. Què tal ara? Un d'aquells temes mítics en català.

0: informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Xangirà, xoanen, dendom, game, dendom.

0: El tema que era el single de presentació del primer àlbum d'una de les cantants del grup de K-pop Blackpink. Estem parlant de Rosé i comptava amb un padrí d'excepció, eh? Bruno Mars amb aquest APT que tots hem ballat i tots hem intentat cantar, com a mínim, aquesta petita tornada. Va, que és moment de tornar cap al centre del municipi, en concret cap a la plaça de Popi, on s'estan fent les proves per l'Alterfesta. Segona nit de l'Alterfesta, proves de so, una Alterfesta que començarà, com sempre, a les 11 del vespre. I Melina Morilla, molt bona tarda de nou.
1: Hola Jordi, bona tarda.
0: Doncs crec que també tens algun altre convidat que té molt a veure amb l'Alterfesta d'aquesta nit, oi?
1: Així és, tenim amb nosaltres un dels cantants del Billy Tenim l'Estiva, que tal?
2: Bona tarda a tots i totes, de categoria, molt content d'estar aquí al vostre poble una vegada més.
1: Ara abans de començar aquesta entrevista ho parlàvem, no és el primer cop que heu estat a Palafolls fa anys i ja vau estar per aquí, què suposa tornar a aquest municipi?
2: Bé, teníem moltíssimes ganes, perquè com has dit fa molts anys ja vam vindre, tenim un record molt bonic, una nit molt bonica, i teníem ganes de tornar, venim per l'entorn, venim per pobles del voltant, i tenim ganes de tornar a Palafolls, tenim molts amics del poble, tenim molta gent que ens segueix, i pensem que, bueno, avui serà una nit molt bonica.
1: Em diria, en aquell moment estava en un punt vital, ara entenc que estarà en un altre, en quin punt us trobeu com a grup?
2: Bé, els diners són molt d'amics i, com sabeu, es van professionalitzar en el seu moment. Ja portem molts anys, bé, amb la mateixa mentalitat que van començar, amb un grup de metetats en la llengua, diguem, en certes polítiques que pensem, allà al País Valencià ens cal molta crítica social i molt de missatge, i bé, molt content. Vam presentar a Borigen l'últim nou disc, venim amb temes frescos que hem tret durant l'any, com és una per l'altra, i és l'estiu Tarinetes al Sol, i

0: i bé, molt, molt, molt content. La gent a Catalunya ens estima moltíssim, sempre que venim a les festes majors, i bé, estem en un punt vital. Molt contents, molt fent majors, però continuem sent els amics de fa 15 anys, continuem passant el món igual de bé, així que n'hi ha usili per rato, estem en un punt vital molt bonic.
1: Ara comentaves aquest component, no, reivindicatiu que vosaltres us caracteritza, Usili. Alguna cançó que diguis, mira, doncs també pot estar relacionada aquí amb Palafolls, amb Catalunya, etc., perquè la gent us conegui més. No sé, algun tema que diguis, mira, això pot, la gent es pot sentir identificada aquí també i no només al País Valencià.
0: Bé, crec que vaig a dir un hit que tots i tots desconegueu, però penso que ens ha representat molt a tots i totes. Parla de les nostres festes locals, parla del sentiment del nostre País Valencià. Al final és una demostració que compartim cultura al País Valencià i a Catalunya, que som països catalans i que ens estimem tots i totes, compartim la cultura. Parla de nostres gegants i cabells, de la nostra cultura popular, de nostres espais, de nostre patrimoni. I penso que aquí a Catalunya també és un grup, això va ser sentit identificat amb Vull Aliem. Pense que és una cançó que parla d'una cosa molt local i que s'extrapola a les espais catalans, és una cosa superbonica. Segur que teniu aquí gegants i cabells, no? Me la jugues. On en
1: teniu? Tenim.
0: Doncs sí. Aleshores, música real, música sincera, un personal de ràdios en aquestes edicions, música que el jovent l'ha fet gran i crec que identifica que moltes gent de les nostres cançons, que són cançons que parlen del dia a dia, cançons que parlen de coses que diuen tots i totes, ens enamorem, ens desenamorem, ens donen ràbia els polítics, ens donen ràbia la situació actual, ens donen ràbia la gent feixista, ens donen ràbia la gent xenòfoba, ens donen ràbia que ens roben l'habitatge i que ens roben els nostres territoris, i bé, ens dona ràbia que siguem un país tan, tan masclista, i aleshores penso que amb aquest missatge continuem com a bandera i la gent ens representa a nosaltres.
1: Per tant, a banda també de públic jove, públic potser ja no tan jove, també gent gran se sentirà identificada, gent gran també pot venir aquesta nit a escoltar-vos i a gaudir amb vosaltres.
0: Totalment, tenim cançons precioses, tenim cançons que amb els nostres pares, penso que Auxili, penso que pot presentar els becaris molt majors amb ell, la nostra classe en tenim 35, penso que tenim molt de públic ja, i més de 35, penso que les cançons s'extrapolen a moltes edats, que vinga tota la gent a gaudir a la plaça del Popi, ho he dit bé, a la plaça del Popi aquesta nit amb el Auxili, a veure si queda la vall, perquè de veres que s'ho passarem pipa, pipa, pipa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Acabeu gaudir d'aquest momentet aquí a Palafolls, ara marxeu i després a la nit us tornem a tenir aquí. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a les vostres festes majors. Gràcies a Ràdio Palafolls per donar-nos veu, a la Melina que m'ha entrevistat, la que ha fet el tripo d'ahir. I una abraçada a tots i totes. Esta nit la liem com cal.
1: Doncs Jordi, ja ho has escoltat, aquí també t'esperem a tu perquè vinguis aquesta nit i també a tothom perquè vingui a gaudir amb els Auxili.
2: Amb moltes ganes, els veig, com sempre, de transmetre aquest missatge social. No podem estar més d'acord amb ells, òbviament, i amb aquesta crítica a través de la música, crítica que també val la pena alçar la veu per no callar-nos davant les diferents problemàtiques que podem tenir. Gràcies, Melina, en breu tornem a connectar. Auxili, que seran uns dels protagonistes aquesta nit, conjuntament amb DJ Aleix Pacheco, que també hem pogut parlar amb ells, i amb Indubio, que són els guanyadors del concurs Mosca, amb els quals parlarem també d'aquí una estona. I és que el que volem és apropar-vos tots els protagonistes d'aquesta festa major. Recordo, en marxa el Correbars, ja organitzat per els Diables Folls, i també el bingo musical del Fòrum Palatioló a càrrec del Club Patí Palafolls. Si no m'equivoco, també ja han començat a servir alguns plats a la plaça de les Valls d'Ags en aquesta primera nit del sopars a la fresca, i que es repetirà també demà i demà passat. Tot això i molt més us ho anem explicant a la ràdio, també a través de les nostres xarxes socials. Continua amb nosaltres perquè seguim creant la banda sonora original d'un divendres festiu com el d'avui.

0: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Passa-ho.
6: Doncs tornem a estar amb vosaltres després de la publicitat. 10 minuts per arribar a les 8 del vespre i, com dèiem, ja hi ha activitats que són en ple funcionament. Una d'elles és el Correbars, però també el bingo musical que, si no m'equivoco, ha començat a les 7 de la tarda, organitzat per el Club Patí Palafolls. Hem doblat esforços. Tenim a la plaça del Fòrum Palatioló el nostre company Marc Ferri. Molt bon vespre, Marc.
7: Què tal, Jordi? Doncs, puntuals, totes les 7 han començat aquest bingo musical, que més que bingo musical, això és la gran festa musical, perquè és una única tirada que durarà hores. No, això és un saltar, és un saltar. Però aquí es donen premis a moltes línies, premis en general, una gran festa que organitza el Patí Palafolls. Ho va fer un diumenge, aquest any ho fa en divendres. I escolta, com deia, això és una gran festa a la plaça del Fòrum Palatioló. Ara com ara te diria que, no sé, deuen ser 200 persones llargues. Mira això, jo diria que és el bon dia, això, no? Ahí está, bon dia, adéu. I la gent s'aixeca, Jordi, clar, és difícil d'entendre, però també si mireu les xarxes socials de Ràdio Palafolls, si busqueu doncs, a Instagram, les stories, veureu quina gran festa ha muntat aquí el patinatge en aquesta jornada de divendres de festa major. Cançons que tothom coneix, eh? Jo crec que jo soc molt dolent en música i te diria que totes les que anem posant les conec. Si vol, propera vez. Coneixes tu, així també et posem a prova, Jordi.
6: Sí que és veritat, Marc, no sé si m'escoltes, que t'anem perdent.
7: Són 4x4, 16 cançons. Sí.
6: És difícil de cobertura, la plaça del Fòrum Palatioló, ho sabem, ho hem comprovat abans amb la nostra companya Melina Morilla. Sembla que la tècnica no ens acompanya avui, però sí que escoltàvem tot el que ens comentava el nostre company Marc Ferri. En breu, el bingo musical, doncs, en marxa, com ens comentava el nostre company, i sembla que sonava el Bon Dia, per exemple, per tant l'enteníem. No sé si ara, Marc, ens escoltes correctament.
7: Jo espero que sí, jo us escolto bé.
6: Doncs vinga, tot teu, explica'ns una miqueta d'on sona el Bon Dia, ja ho estem escoltant.
7: Sí, el Bon Dia, aquí totes les cançons que sonen, jo que et deia abans, que potser no m'heu escoltat, són cançons molt conegudes, i cada vegada que sona una cançó, doncs escolta'm, és alegria pura, la gent salta, canta, balla, ja ho sentiu ara que deien que anem per la línia 3, perquè aquí no només es premia la primera línia, aquí es premien moltes línies, i bingos, hi ha moltíssims premis en aquesta gran partida del bingo musical. I si vols, mira, et podem posar a prova, que és el que et deia, quan soni la propera cançó, a veure si la coneixes, perquè totes són molt conegudes, Jordi, t'he dit que, si les he conegut jo, que soc molt dolent, jo crec que les pots conèixer tu perfectament. A veure, va, anem a veure si s'escolta.
6: Va, ho intento.
7: Bueno, clar,
6: home!
7: Aquesta...
6: Home!
7: Clar, aquesta tampoc no té gaire misteri, m'entens? Va, a veure, aquí no, com a concurs no triomfem gaire aquí, eh?
6: Bueno, bomba, de King Africa.
7: Sí, doncs mira, doncs la gent s'aixeca, hi ha com diferents espais de ball, al centre i davant d'on surten els números, i la gent balla, Llavors cada cançó té associat un número i cada persona que participa té una butlleta amb 16 cançons. Bé, m'acosto a algú, així veig que hi ha aquelles cançons, per exemple, no? Doncs mira, la Soy Yo de Marta Sánchez, Antes Muerta que Sencilla, vull dir, són cançons, així vaig veient, No Puedo Vivir Sin Ti, cançons molt conegudes totes, de fet, t'ho dic, Això, totes les cançons són molt fàcils de saber i, per tant, a la que sona, doncs, vas tatxant amb el que sigui, aquesta taula està tatxant amb pedretes que trobem per terra, sí, cadascú
6: el que troba, eh?
7: També hi ha servei de bar, el propi Club Petit Palafolls té servei de bar perquè la gent doncs pugui anar fent. A veure, una altra línia, ja és la tercera línia,
6: Vull dir, l'animació és important, si és, Veig aquí que qui ha agafat el micro, qui té el micro, no, sí, anima, això.
7: Sí, això, jo crec que el menys important d'aquí és el bingo en si. Aquí el més important és la festa que hi ha, que és un continu treure números. Espera't. Espera, estan comprovant una de les línies. Espera't, a veure.
6: Ginestà.
7: Hola, què tal?
5: Hola.
7: Què tal? Escolta'm, com va el bingo?
5: Estupendament.
7: Però tu no estàs gaire atenta al que seria el cartró, no?
5: Sí, m'estan ajudant.
7: Ah, tu balles i algú controla.
5: Correcte.
7: Què, t'acostes a la línia o no t'acostes a la línia?
5: Bueno, crec que porto com 4 o 5 i prou.
7: Bueno, encara queda molta nit. Que vagi molt bé.
5: Vinga, gràcies.
7: La gent aquí es desentén dels seus cartrons i surt a ballar, ja t'ho dic ara,
6: Ah, mira, escolta.
7: Sí,
6: no sé si hi ha molta gent, Marc, amb algú groc, que ho demanava el Club Petit Palafolls, sí. Que vingués amb roba groga i llacets i components grocs.
7: No ho sabia que era això, perquè dic, no sé, s'ha posat la gent d'acord amb coses grogues. Molta gent va amb samarreta groga, molta gent va amb pulseres grogues, amb algun element, vanos grocs, veig molts vanos grocs, perquè t'he dit, Jordi, que tu estàs molt bé amb l'aire condicionat a la ràdio, però fa una calor terrorífica a Palafolls, és horrorosa la calor, i ara la xafogó, perquè sol no n'hi ha ja, però fa una xafogó que és francament terrible, doncs perquè amb l'alegria es porta molt millor. Hi ha com una trentena de mainada, que ho ballen tot, absolutament tot, avui dormiran plans, perquè estan just davant de l'escenari i ho ballen tot, absolutament tot.
6: La veritat és que és una de les activitats poder que s'estava esperant més amb candeletes, no? Aquest bingo musical que tant i tan bé va funcionar l'any passat i que aquest any òbviament repeteixen.
7: Sí, l'any passat va ser com una prova, el propi Club Petit ja deia, bueno, ho provem, no? A veure què tal va. Els va anar molt bé, fins al punt que, com ja m'he informat a la ràdio, han posat molts més cartrons a la venda, hi ha moltíssims més premis, i això segurament serà una festa que s'allargarà bastant. L'any passat recordo que es va allargar déu-n'hi-do i força, i aquest any té pinta que s'allargarà encara una miqueta més, probablement que l'any passat, déu-n'hi-do.
6: Mira,
7: per a la música estan buscant...
6: Tal i com ens expliques, Marc, sí que és veritat que la mateixa Paula ens ho comentava just al començar, que havien baixat el nombre de cançons, però sí que havien fet més cartrons. Per tant, la cosa pot ser que sigui més ràpida que l'any passat, que era la prova pilot, com tu deies, però que hi hagin més premis, perquè déu-n'hi-do, hem pujat el valor dels premis, fins i tot, o sigui que déu-n'hi-do.
7: Sí. Hi ha bastants més cartrons, bastants més premis, i el que tu deies, baixen els números de cançons, per tant, en principi, ha de ser la cosa, i però són totes molt... 89 anys? 89 anys?
6: 89?
7: Anys, ja. 98 anys!
6: Mira!
7: Espera't, de persones que tenen això, la participant més longeva del
6: bingo?
7: En Ramon Torrent, per la feina de tota la vida, 98 anys, i està aquí mirant, i clar, es mereix un aplaudiment. El Ramon, a més, està a primera fila, no pensis pas que està enrere, no, està a primeríssima fila.
6: Per tant, hi ha com premis especials, no, Marc?
7: No sé si els hi donen premi o simplement un reconeixement, allò...
6: Una menció.
7: Que té mèrit, 98 anys i venir al bingo musical. Potser Ramon, la bomba, ja aquesta no sé si la coneixeria, però vaja. Déu-n'hi-do, hi ha molta gent, Jordi, i el que sí que fa, jo crec que l'element principal d'aquesta festa major, es va veure el pregó i que es veurà durant tots aquests dies, és el vano, perquè és francament horrorosa la cançó.
6: Mira, Quim Serra ens deia que també aquest cap de setmana es preveuen temperatures altes, per tant aquest vano fa molta falta, sens dubte.
7: Doncs el fan servir durant tots els dies. Cada cartró tenen 16
6: cançons. Bé,
7: tenen 16 cançons, ara gràcies, i són molt conegudes. Mira, a veure, per exemple, deixa de mirar aquí, que hi ha part de l'Ajuntament, aquí, dels polítics.
6: Comencem
7: un
6: altre cop.
7: Un moment, per explicar les cançons. Aquesta quina és?
6: Home, Yo me lo sé, los
7: amigos
6: Manolos.
7: Amigos para siempre, ¿no?
6: Amigos para siempre.
7: No, que son mis frases, cara, 65. Mira, per exemple, no la té, senyora, vostè no la té,
8: No la té.
7: Però té, per exemple, Barbiguel, Escuela de Calor, 20 d'abril, Músic de Carrera Charango, Suerte de Shakira, La Barbacoa, vaja, sempre, eh? Buenaví, Doctor Amarillo, aquesta ha sonat, Aquí no hay playa, Saturday Night, que són cançons molt conegudes. Aquesta persona només té dues petjades, vull dir que sembla que no li tocarà gaire cosa, t'he parlat-ho. Aquí t'ho deixo. Doncs així està la cosa, Jordi, l'ambient és fabulós, és la festa major.
6: Mira, i amb aquest Amigos para Siempre, Marc, el que podem fer és que la gent s'animi i vingui a la plaça del Fòrum Palatiolo, no? Perquè encara veig que hi ha bingo per estona.
7: Sí, aquí, clar, participar ja no podrà perquè ja fa una hora que està en marxa el bingo, per tant han sortit moltes cançons, però jo no estic participant i m'ho estic passant molt bé, la veritat, també t'ho he de dir.
6: Doncs mira.
7: No estic treballant, però m'ho estic passant molt bé amb les cançons i amb tot plegat. Vull dir que si no saben què fer, estan avorrits, aquí s'ho passaran la mar de bé.
6: Doncs deixem que segueixis treballant, Marc. Recordem que tot aquest ambient també es pot copsar a través de les nostres xarxes socials, a través d'Instagram. Veureu els diferents vídeos que també els nostres companys, tant en Marc com la Melina, estan gravant per oferir-te tot el que està fent. Gràcies, Marc, en breu tornem a connectar.
7: Fins ara.
6: Fins ara, gràcies. Deixem en Marc. Ai, ai, ai, tanta palamenta. A la plaça del Fòrum Palatiolo, amb aquest bingo musical, en marxa, com dèiem, també el Correbars, el sopars a la fresca, en parlarem de tot plegat. Nosaltres ara hem de connectar amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls, us oferim les darreres notícies a un minut per arribar a les 8 del vespre i després encarem ja l'última hora del programa d'avui. Recorda que estem de festa major i que nosaltres seguim amb tota la informació al vostre costat.

Un camió tomba un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del Mig després d'un xoc amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del Mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres del camió i també un fanal. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament, l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida.

0: I avui també parlem de salut, perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb els nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa Domum, un espai d'acompanyament pensat específicament per millorar el benestar emocional de les persones amb malalties oncològiques i també de les seves famílies. Segons detallen des de la corporació, l'acord formalitzat amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice obre una línia d'atenció centrada en el benestar físic de la pell dels pacients. A partir d'aquest mes de setembre es posarà en marxa una nova activitat d'estètica oncològica. Consistirà en sessions individuals dirigides per professionals i voluntaris, els quals ensenyaran tècniques i tractaments d'autocura personalitzats per la pell, per tal de mitigar els efectes de la malaltia i també els seus tractaments. D'altra banda, la corporació ha renovat el compromís amb la Fundació Oncolliga Barcelona. L'entitat, que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau, crearà d'un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga de la mateixa fundació, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. L'acord també garanteix que es continuaran realitzant tallers i xerrades de divulgació de manera regular.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Doncs tercera hora acompanyant-vos en aquest especial de Festa Major que hem començat amb aquest Bizarrap amb la veu de Daddy Yankee. Les 8 i 5 en directe des de Ràdio Palafolls seguint tot el que passa en aquesta Festa Major i com que l'actualitat mana, això és una falca que diem molt a la ràdio, anem de nou cap al centre del municipi. I és que us hem parlat molt de l'altarfesta d'aquesta nit. Ja hem pogut parlar amb DJ Aleix Pacheco i també amb Auxili. Ens en falta un, els guanyadors del concurs Mosca. Melina, molt bona nit.
1: Hola Jordi, bona nit. Què tal? Com estàs per allà per la ràdio?
0: Doncs jo, expectant a tot el que m'expliqueu, tant tu com en Marc, i visquent aquesta Festa Major d'una altra manera diferent. Però en aquest cas, qui esteu en protagonista sou vosaltres, oi?
1: Així és, tenim un altre, l'últim grup que tenim amb nosaltres avui, que justament tocarà aquí a l'Alterfesta. Tenim amb nosaltres un dels seus components, en Bruno, i estem parlant d'Indubio, un dels guanyadors del concurs Mosca. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon vespre.
1: Tens ganes ja, o teniu ganes d'estar aquí a Palafolls amb nosaltres?
2: Home, i tant, a donar-ho tot.
1: Abans, fora de micros, ens comentaven que ells són de Sant Cugat. Llavors, pregunta obligada, hem de saber per què de Sant Cugat vau decidir presentar-vos al concurs Mosca de Palafolls, que està bastant lluny.
2: Bueno, som un grup emergent, aleshores tots els grups que estan començant volen donar-se a conèixer i per anar a tocar, doncs, on calgui, quasi.
1: En aquest cas, també ens comentàveu fora de micros que ha sigut una mica caòtic venir cap aquí perquè un dels cotxes us ha deixat tirats. Al final heu arribat, esteu aquí. Com ha sigut tota aquesta travessia fins a arribar a Palafolls?
2: Bueno, al baixista se li ha punxat la roda i de sobte s'ha quedat tirat a la P7, però hem reorganitzat cotxes, ella està de camí i res. Fins que no m'he pres la Coca-Cola aquí, per això t'haig de dir que no m'he quedat tranquil, però ja molt bé, muntant, anava a fer proves de so i ja està, tot cap endavant.
1: Les proves de so les començareu ara, el concert a quina hora serà per la gent que vulgui venir a veure-us?
2: El concert és a les 11, d'11 a 12.
1: Comentàvem, guanyadors del concurs Mosca, va haver-hi dos guanyadors, en el vostre cas guanyadors del premi del jurat. Què suposa per vosaltres aquest fet de poder aconseguir aquest premi, poder tocar l'Alterfesta en una plaça com la de Popi, que, ja us dic, s'omplirà de gent perquè sempre s'omple?
2: Home, va ser un xute d'autoestima bastant guapo, la veritat. I després ens quedava per aquí fent festa, molt bé, esperem que avui es repeteixi.
1: Per la gent que no us conegui, quin tipus de música toca Indubio?
2: Nosaltres fem un rock modern, pop-rock, juvenil, amb les nostres inquietuds, les nostres coses. Bueno, sí, això, una mica això.
1: Cançons pròpies, llavors?
2: Sí, perdona, cançons pròpies. És veritat que en el directe agafem covers i els arrangem a la nostra forma per fer festa, perquè per cançons algunes més lentes, doncs, tenim alguna i ja la fem nostra, però intentem, bueno, és un concert enèrgic per saltar, per ballar i per emocionar-se.
1: Concert per totes les edats o concert per un públic en concret?
2: No, és per totes... O sigui, clar, el màgic que té la música al directe també és que alguns entendran més coses, altres menys, però tothom pot saltar o tothom pot almenys gaudir de la música en directe, que és una mica el que intentem transmetre.
1: En aquest cas comentaves que cançons pròpies amb inquietuds que teniu. Quines són les inquietuds que té Indubio?
2: Bueno, clar, nosaltres quan fem cançons expliquem històries i, bueno, des de l'amor fins a la mort d'algun familiar, parlem també una mica de la superació personal, pues, les coses que ens anem trobant tots el dia a dia i que nosaltres tenim la sort de poder reflexionar-les en cançons.
1: Per finalitzar i no robar-vos més temps, quin missatge donaries a la gent de Palafolls perquè s'animi, vingui aquesta tarda de gaudir de vosaltres, aquesta nit concretament, per gaudir de vosaltres?
2: Bueno, jo sé que jo no us importo perquè no em coneixeu, però si doneu una oportunitat d'Indubio ho podeu passar molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Aquí estarem a la nit gaudint de vosaltres i esperem que vosaltres també gaudiu de nosaltres.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Jordi, ja ho has sentit, un altre grup més que aquesta nit estarà aquí a l'Alterfesta, en aquest cas un grup bastant jove, però del qual gaudirem igualment, igual que ho farem amb Auxili també i amb el DJ Aleix Pacheco.
0: Mira, ara t'escoltava, Melina, l'entrevista i el que ens explicaven a Indubio, la dura vida de l'artista, que ni diuen que vas amb cotxe, que se't peta
1: així
0: una
1: és,
0: roda, has d'intentar arribar al bolo, tota la vida a la carretera, de població en població, per tant, animar-los i donar-los molt els ànims en aquest primer concert. Ells seran els primers i escolta'm, segell de qualitat perquè van ser guanyadors del concurs Mosca i això ja vol dir alguna cosa, no, Melina?
1: Així és, i que també a l'Alterfesta tot el que ve és qualitat. Qualsevol persona que vingui gaudirà, sigui de l'edat que sigui.
0: Mm-hmm. A partir de les 11 del vespre, doncs, a plaça de Popi, aquesta segona nit de l'Alterfesta. Gràcies, Melina. En una estoneta ens tornem a connectar.
1: Fins ara, que vagi molt bé.
0: Fins ara. Escoltàvem, doncs, les entrevistes interessants sempre de la nostra companya Melina Morilla. Nosaltres, la nostra funció habitual és acompanyar-te també bona música en aquest vespre de festa major, i seguim en directe fins les 9 del vespre. Acompanyant-te.
3: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Acs. A les 11, segona nit de l'Alterfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte, 5 de setembre, a les 11 del matí, Correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, Diada Castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs. A la nit, Correfoc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:15, l'inici del Correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Alterfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Roler. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
4: No busquis fora, que pots aconseguir aquí.
5: Ràdio Palafolls.
1: Aquesta Festa Major 2026 té molts protagonistes i moltes bones veus que sumen esforços perquè surti una Festa Major genial. Una d'elles és la persona que entrevistarem ara, una component del Diverteatre d'aquesta entitat palafollenca i que té barraca dins l'Alterfesta. Tenim a l'Àngela Martínez al telèfon. Àngela, molt bona tarda, què tal, com estàs?
6: Bona tarda, Jordi, molt bé.
1: Gràcies per ocupar-te una miqueta de nosaltres, perquè sabem que la vostra entitat, en concret Diverteatre, té feina amb aquestes barraques a l'Alterfesta. De moment, ahir va ser la primera nit. Com va anar?
6: Pues estamos muy contentas, Jordi, porque al ser un día que sabíamos que hoy era un día laboral, que la gente trabajaba, pues que iba a ser el día más flojito, la verdad es que nos sorprendió que la gente, también habían unos grupos estupendos, todo hay que decirlo, que a mí pues personalmente y a mis compañeros nos gustó mucho la música de ayer y eso hizo que también viniera más gente y la verdad que trabajamos muy bien, no nos podemos quejar.
1: I avui, segona nit, Àngela, segona nit de barraca, si les forces aguanten, clar que sí, perquè sou un grup molt potent, què podem trobar a la barraca de Diverteatre?
6: Pues mira, nos estamos preparando porque ayer, sin tampoco prever que fuera mucha faena, vimos que tuvo mucho éxito. Tenemos unos cócteles especiales buenísimos con y sin alcohol para los niños que ayer se... Pues oye, aparte de escoger los zumos típicos de también probaron los cócteles sin alcohol, son súper buenos. La gente les encanta porque nos lo vuelven a pedir. Y unos mojitos de todos los sabores y todos los gustos a escoger también, aparte de todos los combinados que puedan escoger, licores y unos bocadillos buenísimos, que por cierto, hay que decir que somos madres y mejor que una madre no hace nadie un bocadillo, y te lo digo.
1: Totalment d'acord, Àngela, això no podries haver-ho dit millor, clar que sí. Una bona manera també d'ajudar a l'entitat, perquè entenc, si no m'equivoco, que tot el que recapteu, òbviament, com tots els vostres projectes, ajuden a financiar després doncs les diferents activitats que feu durant l'any, sobretot aquests musicals a les quals ens teniu molt ben acostumats,
6: Pues así es, Jordi, y más sobre todo que es una entidad nueva que estamos empezando, entonces todo lo recaudado nos va a venir muy bien porque precisamente ahora estamos recogiendo también el beneficio para poder seguir haciendo musicales, prepararnos obras, vestuario, decoración, bueno, tú ya sabes un poco cómo, cómo funciona, y nos viene de maravilla que la gente responda de esta manera porque y que nos visite la paradeta.
1: De fet, vau ser els responsables gairebé d'inaugurar la festa major perquè amb els músics de Bremen ens vau fer vibrar tots al Teatre de Palafolls el primer cap de setmana de Festa Major. Suposo que contents, no?, amb l'acollida d'aquesta nova entitat, per una banda, que ve ja de l'AMPA d'Elies Font del Ferro, però també d'aquest nou musical que ens presentàveu el passat cap de setmana.
6: Sí, también la verdad que quedamos muy contentos. La gente siempre es fiel, nos conoce, a pesar de que ahora somos otra entidad, ¿no? Pero sabe que somos nosotros, los de siempre, y no nos fallan. Año tras año vienen, y sea de adulto, sea infantil, tuvo una muy buena aceptación y la gente salió muy contenta.
1: Doncs, Àngela, et deixem treballar, que sembla que aquesta nit encara treballareu més, i demà dissabte recordem que encara estareu també a la plaça de Pop i, òbviament, com totes les barraques. Gràcies per tenir un raconet per parlar amb Ràdio Palafolls i molt bona Festa Major.
6: Gràcies a vosaltres, Jordi.
1: Gràcies, Àngela. Doncs la deixem... Gràcies, adéu, adéu. Deixem que l'Àngela vagi cap a la barraca, que l'hem agafat de camí. Ens han explicat també la seva participació dins aquesta Festa Major i en concret de l'Altarfesta. Encara tenim molts protagonistes, eh? Hem de parlar amb els Maduixots, la colla castellera de l'Almaresme, també amb els geganters. Hem de veure també quin ambient hi ha dins el Correbars. Crec que continua. Tot això ho farem en una estoneta, perquè ara seguim compartint èxits al vostre costat.

0: al ritme d'aquest Hey Ya i camí de dos quarts de nou del vespre, ja sabeu que ens encanta anar connectant amb tots aquests racons on passen coses de festa major. I ara el que volem fer és avançar-nos una miqueta en el calendari, perquè aquest cap de setmana hi ha moltes activitats que també cal repassar. Demà al matí, una activitat familiar que, òbviament, volem parlar-ne amb els seus protagonistes. De nou, deixem-me saludar la nostra companya Melina Morilla. Crec que al teatre de nou, si no m'equivoco, Melina.
1: Hola, sí, Jordi, estic aquí una altra vegada al teatre, aquí dins.
0: I com dèiem, demà hi ha ple d'activitat a Palafolls. La més matinera serà a les 11 del matí i crec que l'activitat l'organitzen els gegants, si no m'equivoco.
1: Així és, l'organitzen els gegants, són el Correjocs i per això aquí tenim amb nosaltres la Mireia. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Amb ganes ja de l'activitat de demà i, de fet, d'aquests dies de festa.
2: Sí, exacte. Demà comencem, no? Ja vam fer els tallers infantils l'altre dia i demà anem ja amb el Correjocs infantil, que és una de les activitats que agrada més als nens. Intentarem aquest any recuperar els jocs tradicionals de carrer perquè els nens ho coneguin, perquè sàpiguen el que és i que bé, si li trobem una miqueta el gust a jugar al carrer.
1: Explica'ns una miqueta més què seran aquests correjocs. És una activitat que serà itinerant, per tant, què podrà trobar la gent?
2: Sí, demà sortirem d'aquí des del Fòrum Palatiol a les 11 del matí i recuperem el format del primer any. Anirem a diferents llocs seguint unes pistes a buscar els nostres gegantons que se'ns han escampat per al poble i estan aprenent a jugar a jocs d'abans.
1: Jocs d'abans, com per exemple, quins es podran trobar?
2: Jugarem un joc de xapes, faran la corda de saltar, faran diverses activitats de jocs d'aquests de carrer de tota la vida i ens espera una prova final. Hem preparat una prova final, un joc final, que serà el màxim colofón, que és algú que no hem fet mai a Palafolls, que esperem que vingui molta gent perquè ho pugui veure i que ho puguin gaudir. No donaré pistes, no diré res.
1: Doncs com que no donaràs pistes d'aquí, vosaltres sou uns dels més grans protagonistes d'aquesta festa perquè feu moltíssimes més activitats al llarg d'aquests dies. Deixem de banda els correjocs, ens quedem amb qui són demà al matí a partir de les 11 i seguim amb altres activitats perquè, per exemple, també fareu el sopar del concert de la gent gran. No sé si ens pots donar també més detalls de què hi haurà per sopar.
2: Sí, el dia 10, entre el concert de la Salvatana i el ball de Festa Major, entre una cosa i l'altra, que com cada any es posen, se serveix el sopar, des de fa 3 o 4 anys que servim sopars. L'any passat ho van fer els companys de la penya barcelonista amb el patinatge, fa 2 anys es va fer aquí a Barraques, i aquest any ho portem nosaltres, la colla gegantera. Servirem pa amb tomàquet i pernil ibèric o formatges a triar, hi haurà coca de postre, hi haurà servei de barra de beguda. Llavors, per qui el li pugui interessar i estigui interessat en quedar-se a sopar, el diumenge dia 6 a la tarda farem venda anticipada d'etiquets a la porta del casal d'avis. Com que sabem que la gran majoria del públic estarà allà, els hi posarem fàcil, no els farem desplaçar gaire, i a qui li pugui interessar, doncs amb una miqueta més econòmic del que es vendrà a barra, farem una venda anticipada de plats.
1: Per tant, recordem, a la tarda, aproximadament 7 o així aquest diumenge, estareu al casal d'avis venent tots aquests tiquets anticipats. Quina serà la diferència de preu entre un i l'altre? Més que res per animar la gent i que diu, ostres, prefereixo la venda anticipada.
2: Sí, la venda anticipada estarà a 8 euros al plat i la venda barra serà de 10. No és una gran diferència, però és que aquests 8 ja quasi que és el nostre cost de manufactura, per tant, creiem que està bé. O sigui que, i sobretot el que volem és que tenir una previsió que no se'ns encalli, que el sopar sigui àgil, que puguem entregar. Llavors, si tenim una previsió d'una venda d'etiquets, fem aquesta venda d'etiquets i després tenim preparats ja els que es puguin vendre de manera esporàdica i el que volem és que sigui algo àgil, ràpid, que la gent pugui tornar a anar a ballar de seguida.
1: Aproximadament, quina previsió teniu de gent que pot comptar amb el vostre sopar el dia del concert?
2: No en tenim ni idea. Nosaltres ens basem en les dades que tenim de l'última que vam fer quan estaven aquí a Barraques i vam servir uns 100 sopars. Llavors hem comptat d'entrada uns 150, però ja veurem, ja veurem.
1: A banda dels correjocs que feu demà, també d'aquest sopar de la gent gran, ens centrem en activitats que també són ja d'allà, com per exemple la cercavila, que també fareu. Aquest any hi haurà alguna novetat d'aquesta cercavila?
2: Aquest any, novetat com a tal, no hi haurà gran cosa. El que sí que serà molt vistosa, perquè tenim 8, o sigui, en total són 8 colles amb nosaltres. Normalment això no passa. A Palafolls acostumem a ser 4 convidades més Palafolls, i aquest any serem 8. I, bueno, se'ns mou una mica de les mans, hi haurà moltíssima gent. Esperem que sigui tot fluid i que vagi tot bé. Farem plantada a les 10 aquí a Palatiolo. A les 11 iniciarem la cercavila. I llavors farem la cercavila per als carrers aquests que estan tallats del centre, carrer Major, plaça Major, tornarem cap aquí, llavors farem per al carrer de Baix i Francesc Macià, i a les 12:30 aproximadament comptem fer balls de gegants aquí a la que haureu vist, que hem batejat com la plaça dels gegants, que hem penjat els cartells de la plaça dels gegants perquè ens agradaria que continuï siguent així, perquè ens agrada ballar en aquesta plaça.
1: Recordem que això serà diumenge a les 10, plantada de gegants. A les 11 ja començarà la cercavila. De fet, recordo l'any passat que ens ho comentaves a la ràdio, que costava una mica que ara l'agost, al setembre, ja estem al setembre, sí, vingués gent a participar amb vosaltres. Per tant, és molt positiu, no, aquest any comptar amb 8 colles. D'on són aquestes colles que venen?
2: Doncs mira, tenim, ens visitaran Premià, Caldes, Vallbona d'Anoia, Malgrat, Calella, Dosrius i Maçanet. Són colles que porten molta gent. Calculem unes 300 persones. I, bueno, estarà aquest any, doncs no sé, no me preguntis què ha sigut, però l'any passat va haver-hi una avalanxa de trucades de gent que volien fer intercanvis i que estaven, bueno, es van interessar, i endavant, si s'ha d'aprofitar, o sigui, això s'ha d'aprofitar.
1: Doncs Mireia, et deixem que descansis, que ja portes dies aquí, sí, potents amb la festa, i encara et queden uns quants més. Gràcies per acompanyar-nos, i aquests dies et seguirem buscant perquè ens segueixis donant més detalls del que fareu.
2: I tant, segur que em trobareu. Gràcies.
1: Jordi, doncs ja ho has sentit, recordem, els gegants tenen tot ple d'activitats que estan previstes. Et deixo amb el nostre company, amb en Marc, que diria que està a la plaça de les Vallsacs seguint a tothom que està participant en aquest Correbars que han organitzat els Diables, que també allà hi haurà molta teca i hi haurà moltes coses que explicar.
0: Mm-hmm. Doncs provem-ho, no sé si el nostre company Marc Ferri ens escolta, s'està connectat? No sento gaire ambient, per tant entenc que encara no el tenim en directe, però sí, Melina, ara us estava escoltant amb la Mireia Pujol, la cap de colla de la colla gegantera del nostre municipi, una de les colles més actives, i déu-n'hi-do, hi ha moltes colles que volen venir.

0: que ara no ho tinc aquí, el concert i ball de l'Orquestra Salvatana, exacte, a la plaça de Popi, que es farà després. En acabat hi haurà una pausa per sopar, un entrepà, etcètera, que aquests tiquets es poden comprar de forma anticipada el diumenge. Entenc que la gespa del Casal d'Avis, per qui vulgui comprar-los ja anticipats, eh? I si no, tota la informació la trobareu a les xarxes socials dels geganters. Gràcies, Melina, en un no res tornem a connectar amb tu.
1: Que vagi molt bé, Jordi.
0: Fins ara, gràcies. Deixem descansar una miqueta també a la nostra companya, la Melina Morilla, que déu-n'hi-do, les novetats que ens està oferint avui. Nosaltres descansem una miqueta amb bona música i després tornem amb més bones entrevistes i diferents connexions.

0: Un tema que de ben segur et sonarà perquè té els seus anyets, eh? El que passa que el passat 2024 es va remasteritzar amb l'ajuda del DJ Cyril aquest Strombolinin de Susi 4, que ja, com dèiem, té els seus anyets. Se'ns acaba el temps, per tant, nosaltres accelerarem aquestes connexions i aquestes entrevistes en directe perquè encara us volem explicar moltes coses. I una de les entitats que també té molta més feina són els convidats a continuació. Parlem, òbviament, de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, amb nosaltres, el seu cocap de colla, Miquel Roura. Molt bona tarda, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi.
0: Ja no sé què dir-te, si molt bona tarda, si molt bon vespre, una miqueta de tot, tot plegat.
1: Sí, apuntem cap a vespre.
0: Acosta't una miqueta més al micro perquè a casa et puguin escoltar. Dèiem, i crec que no ens equivoquem, que sou de les entitats que teniu més feina en aquesta Festa Major 2026, eh?
1: Sí, la veritat que com les entitats culturals crec que estan molt presents, no?, tant Diables com la colla gegantera i nosaltres com a colla castellera, que a sobre estem ubicats aquí a Palafolls, que ens ha obert les portes, doncs ens agrada estar presents a la Festa Major. Mm-hmm. I ho fem amb diversos escenaris, per dir-ho.

0: manera.
1: De fet, avui et tenim aquí, just a l'estudi de Ràdio Palafolls. Ara estic en companyia, tan sol que estava, perquè teniu assaig, si no m'equivoco, que hi vagi a la sala d'assajos per al que serà la Diada Castellera de demà. Però abans deixa'm comentar, perquè deies que tenies alguna petita sorpresa, però anem cap a la plaça de les Valls d'Acs, on esteu instal·lats també amb els sopars a la fresca. Tant avui com demà passat, teniu barraca, oi?
0: Correcte, tenim barraca, ja és un... Bueno, ja fa uns anys que hi estem presents, també, i és una manera, doncs, de fer ingressos després pels viatges. Un d'ells, per exemple, que ens va portar fa 3 setmanes a Acs, precisament.
1: Mm-hmm. Què hi serviu en aquesta barraca? Què hi trobarem, per exemple, si ens acostem aquesta mateixa nit?
0: Aquesta barraca nosaltres hi fem entrepans, frankfurt, llom amb formatge, bacon i pizza.
1: Mm-hmm. I sereu, com dèiem, els 3 dies del sopars a la fresca, avui, demà i demà passat.
0: Correcte.
1: Mm-hmm. I com dèiem, ens quedem amb la nit d'avui, perquè abans m'has dit, Jordi, crec que puc donar una sorpresa, i és que avui a l'Altarfesta crec que també hi sereu com a protagonistes o com a coprotagonistes, diguéssim, a dir, d'un dels concerts.
0: Sí, perquè hi ha una anècdota, vull dir, hi ha un vincle especial amb Auxili, perquè vam coincidir fa 2 anys. Ens vam trobar a Vitòria, que hi havia una trobada cultural, ens van convidar per portar la cultura catalana als castells allà, i casualment per Instagram ells van saber que estàvem allà, ens van escriure i ens van convidar a tots, a tota la colla, que érem un bon número,
1: Déu-n'hi-do,
0: a entrar a la mítica sala Jimmy Jazz de Vitòria, i van poder gaudir del seu concert. I la veritat que avui jo he pogut parlar amb ells, ens tenen molt presents, i crec que farem alguna coseta per tornar-los la trucada d'ulls.
1: La referència, no? En aquest cas, bons amics d'Auxili, doncs, que recordem que actuaran avui entre mig, és el segon grup, si no m'equivoco.
0: Correcte.
1: Miquel, que actuarà a l'Altarfesta en aquesta segona nit. I ara sí, ja encarem, de ben segur, dels actes més importants, per no dir el més important, d'aquesta festa major per part vostra, que és la Diada Castellera. Ho teniu tot preparat per demà?
0: Ho tenim preparat i ho tenim... és el que assajarem avui, de fet, ja, per intentar, doncs, encarar bé el que ha de ser la Diada de demà. Una Diada que ens fa molta il·lusió, perquè és una Diada local, és una Diada de festa major. A Palafolls és una casa que ens sentim amb especial estima i volem portar els nostres castells màxims en aquesta Diada.
1: Serà a les 6 de la tarda a la plaça Major, si no m'equivoco.
0: Correcte.
1: Qui us acompanyarà?
0: Ens acompanyarà en Badalona i Barcelona, que serà subratllat també aquest any, doncs, l'Ajuntament, l'aposta que ha fet per augmentar el nivell casteller, i demà a la plaça Major veurem castells de 8, que si no m'equivoco, jo crec que a Palafolls no s'han vist castells de 8 i la plaça Major no és plaça de 8 encara.
1: Per tant, aquest és el repte, assolir, si més no, bueno, per la jornada de demà?
0: Nosaltres no, nosaltres no som colla de 8, som colla de 7, el nostre límit ara està en el 7, i sí, en tot cas és Barcelona qui portarà castells de 8, però bueno, que tota la gent que hi vingui, a part de gaudir de la nostra actuació, la de Badalona, em sembla que és molt interessant, doncs, poder veure aquesta fita, no?, a Palafolls.
1: És important la part de públic, com sempre dieu, entenc, per fer pinya, per ajudar-vos també a agafar aquesta il·lusió, no?, quants més ànims hi hagin a plaça, s'assoleixen més reptes,
0: sí,
1: no? Suposo, Miquel.
0: Les places que arriben més i que ens agraden més a les colles castelleres sempre són les places on hi ha un bullici.
1: De fet, dèiem, serà demà a les 6 de la tarda a la plaça Major, aquesta Diada Castellera. No és l'única proposta que feu a Festa Major. Ara mateix estava pensant, crec que el de Diada de Catalunya, crec que també hi teniu protagonisme aquí a Palafolls,
0: sí,
1: l'11 de setembre.
0: L'11 de setembre anem a alguns dels pobles amb els que estem vinculats i portem també, doncs, el Pilar per la Diada, i aquí a Palafolls també farem Pilar per la Diada, el farem a la tarda, i després seguirem amb una mica de taller obert, perquè ara que és moment de començar a plantejar-se quines activitats es volen fer durant el curs, doncs és un bon moment per apropar-se al món casteller, si a qualsevol persona li crida l'atenció, perquè sempre és la dinàmica castellera permet que qualsevol persona amb qualsevol perfil trobi un encaix, ja sigui a pinya, a tronc, a agulles, de primeres, a dalt o baix, canalla, i bueno, és, doncs, tot el que sabem, no? Aquesta màgia que tenen els castells de ser una activitat intergeneracional.
1: Mm-hmm. Repasso una miqueta el vostre territori. Crec que després de la Festa Major de Palafolls arriba Calella. No sé si després ja es pot considerar que baixa una miqueta el tema de les activitats castelleres, si més no a la zona que connecteu o que coneixeu
0: evidentment,
1: vosaltres.
0: Evidentment, nosaltres li diem el segon tram maduixot, no? Perquè és quan venen places que són importants. Vam estar la setmana passada a Pineda, ara farem Palafolls, i bueno, i anem també cap a Calella, que Calella segurament és la plaça on s'hi han donat sempre els castells més alts que hem fet la colla històricament. És una plaça molt estimada i segurament, bueno, és un dels punts d'inflexió. I després, doncs, ja encara queda alguna diada important, com per exemple que aquest any anem a vigílies de Sant Narcís, que també és una diada que ens agrada molt, que la plaça d'allà de Sant Fèlix de Girona és una plaça molt especial i molt maca. Vull dir que tenim un final de tram molt, molt bonic per davant.
1: Doncs Miquel, espero que funcioni molt bé, molt bé aquesta diada castellera, com sempre, amb molts encerts allà on trepitgeu plaça, i serem en allà, com sempre, per explicar-ho des de Ràdio Palafolls. Gràcies, en aquest cas, per acostar-te fins als estudis de la ràdio, i que vagi molt bé també l'assaig que just ara mateix teniu.
0: Correcte, anem cap allà.
1: Gràcies, Miquel, et deixem sortir. Doncs nosaltres no deixem aquí de connectar amb diferent gent, perquè crec, si no m'equivoco, que tenim amb nosaltres, ja podem connectar amb el nostre company Marc Ferrer. Marc, hola de nou. Bé, ho farem bé. Ara, Marc, sí, t'escolto, ara sí. Amb molt de xivarri, eh?
2: Doncs mira, si sapiguessis que estic amagat en un portal intentant escoltar-te a uns 50 metres on està passant tot el correbars, aquesta corrua de gent que va d'un punt a un altre, doncs prenent cerveses, prenent diferents combinats, això és el correbars, doncs estic aquí amagat en un portal per intentar escoltar-te, i lluny de la zona, perquè si no seria impossible.
1: Doncs explica'ns una miqueta què és el que està passant. Mira, com va aquest correbars?
2: Ara mateix estem a la cantonada carrer Major, Pau Casals, carrer de Baix, amb Pompeu Fabra, en aquesta cruïlla, diguéssim, just en aquesta cruïlla. Aquí estan prenent sang de drac, que es diu així, el combinat, que sap, no sé què porta, no he gosat preguntar, perquè és un color verd radioactiu, i els 200 participants, entorn a 200, sé que no arriben, però per molt poc de participants, van seguint una plataforma de música, que suposo que l'esteu escoltant, la música de fons, segur,
1: sí.
2: I estan, el que fan és anar de punt en punt, consumint. Ells, un cop paguen la inscripció, tenen diferents llocs on poder anar, doncs, a beure i a menjar. També hi ha punts que els donen alguna cosa per fer una mica de coixí. I han començat a la plaça dels Vallsacs, han passat pel carrer, en aquest cas, Pompeu Fabra, ara estan en aquesta cruïlla Major, comença la pujada al carrer de Baix, i a partir d'aquí arribaran fins al carrer del Mig i baixaran fins a les escoles per arribar a la zona dels concerts, perquè han d'arribar més o menys quan comencin els concerts. Per tant, encara els hi queda ben bé hora i mitja de recorregut tranquil·lament fins que arribin en el seu punt final, que és a la plaça de Popi, per connectar amb l'Alterfesta i els concerts que estan avui programats, que ja us hem explicat. Moltíssima gent, Jordi. També t'he de dir que havien demanat a l'organització que la gent anés ambientada de granja. Jo he vist molt poca granja aquí, eh?
1: Molts grangers, ens deia la Melina al principi, però pocs animals, per entendre'ns.
2: Pocs animals i grangers, si comprem un barret de palla com a granger, llavors sí.
1: Llavors molts. Sí.
2: Clar, però justet, com a diferència, justet. Però vull dir, hi ha molt bon ambient, molts amics, moltes colles de més que estan, doncs, passant aquest correbars, que això és molt conegut en d'altres municipis, a Palafolls també ja fa una pila d'anys que es fa, però potser anem una mica més enrere que altres anys, però res a envejar amb el Cerca Tasques, per exemple, que es fa a Tordera. Una plataforma principal que tira amb un cotxe, que és el que va llançant música, i doncs, tota aquesta corró de gent, 200 persones que hi van darrere, la majoria amb barrets de palla, suposo que tampoc amb la calor que fa anar disfressat, doncs és complicat, però vaja, que s'ho passen molt bé. És una activitat molt tranquil·la.
1: Home,
2: quan hem arribat nosaltres estàvem jugant al vòlei amb una pilota gegant i una xarxa.
1: No, t'anava a dir, Marc, que tal i com ho expliques, s'ha d'agrair també que una activitat d'aquestes característiques passi, de moment, sense cap incident remarcable. En aquest cas, per tant, consciència de tots, i això també és digne d'aplaudir.
2: Clar, pensa que d'entrada tots som majors d'edat, evidentment per participar hi ha un control de les edats amb DNI per poder participar en aquest correbars, són gent adulta i saben el que van. No, al canvi de fi no és una discoteca, es ve a passar-ho bé, estar amb els amics, fer la copa, fer la canya, la cervesa. De fet, jo estic amb una cervesa a la mà que m'han donat l'organització, jo al cap de la vida, no és que m'entusiasmi molt la cervesa, però amb la calor que fa, creu que estic agraït.
1: S'agraeix, eh? De totes maneres, ara, Marc, ens comentaves que esteu més o menys a la meitat del recorregut, eh? Perquè si calculeu que comenceu o que arribeu a la zona de l'Alterfesta quan hagi de començar les barraques, doncs aproximadament encara us deuen quedar un parell d'horetes de correbars, eh?
2: Sí, jo crec que tranquil·lament, perquè ara han anat rapidets. però jo entenc que a partir d'ara costarà ja caminar més, també, perquè ja portem un parell de parades d'aquest circuit i que, a més, clar, ara hem d'enfilar la pujada del carrer de baix. Jo intentaré acostar-me en aquesta on estaven servint, que ja han parat de servir, a veure si m'expliquen què era això de la sang de drac.
1: Jo t'haig de dir que fa molt de temps que escolto això de sang de drac, eh? Jo me'n recordo quan anava per barraques que ja ho servien, sí. A la barraca, i el secret el guarden ben bé.
2: Va, doncs a veure si m'acosto.
1: A veure si sortim de dubtes.
2: M'hauré de separar de l'auricular,
1: molt
2: bé. Per tant no t'escoltaré tu, eh?
1: Cap problema, no pateixis.
2: Vamos allá.
1: Vinga.
3: A veure. Hola. Bon dia, estem en directe. Escolta'm, aquí què heu estat repartint? Què era això que repartíeu?
4: Això era sang de drac, que és una beguda de diables.
3: Molt bé, però això amb una mica d'alcohol potser o no?
4: Una mica massa.
3: Una mica potser massa. Podem dir els ingredients o no?
4: No, és secret.
3: Però el principal, això sí,
4: no,
3: tampoc?
4: No.
3: Era verd, això sí.
4: Això sí.
3: Quantes heu servit, més o menys?
4: 170, més o menys.
3: Tothom, no, tothom que participa té una... No?
1: Hem perdut ara el nostre company Marc Ferri, esperem que torni al retorn. Estava parlant precisament amb els diables d'aquesta sang de drac que estan servint també en el correfoc i que intentàvem punxar una miqueta, per saber quins són els components que portava aquesta sang de drac, i sembla doncs que no ens en sortim, que és un secret que guarden any rere any els diables del nostre municipi, els diables de Palafolls. Amb aquest correfoc que està just a la meitat d'aquesta activitat, el nostre company Marc Ferri ens explicava doncs que volen arribar per horari de barraques més o menys cap a les 11 del vespre al seu punt final, que seria la zona, com dèiem, de l'Altar Festa, a la plaça de Popi, per enllaçar després amb els concerts d'Indubio, Auxili i DJ Pacheco, Per tant, atenció també a aquesta activitat que encara continua, aquest Correbars, on sembla que el nostre company Marc Ferri també s'ho està passant la mar de bé, No podem recuperar aquesta connexió, no patiu, nosaltres seguirem compartint amb vosaltres altres propostes, altres activitats i sobretot bona música ja en aquest tram final. 8 minuts ens separen del final del programa, 8 minuts ens separen de les 9 del vespre.

0: Doncs som-hi, va, 5 minuts ens separen de les 9 del vespre. Ràpid, ràpid, fem agenda amb l'ajuda de la nostra companya Melina Morilla. Melina, molt bona nit, ara ja sí.
1: Hola, Jordi, bona nit.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Ràpid, doncs, fem aquesta agenda perquè ens espera un cap de setmana carregat d'activitats que començaran, com dèiem, amb el Correjocs de la Colla Gegantera, oi, demà dissabte.
1: Demà dissabte, a partir de les 11, recordem, la Mireia ja ens ho ha informat, faran el Correjocs dels Gegants i tots els infants que vulguin de Palafolls podran participar-hi. Seran jocs tradicionals dels d'abans i serà itinerant. També ens ha dit que hi haurà una gran sorpresa final, per tant, qui no se la vulgui perdre, ja ho sap, demà, a partir de les 11 del matí, Correjocs amb els Gegants.
0: Una activitat que ocuparà tot el matí, perquè a la tarda, entre les 3 i les 4, es podran fer aquestes inscripcions i després començarà el tercer campionat de botifarra, Melina.
1: Sí, estarà el Casal d'Avis, l'organitza la penya barcelonista, i en aquest cas serà un campionat que també ja ens han avisat que s'allargarà, durarà, i per tant sí que ha de ser amb parelles, però si hi ha alguna persona que pel que sigui està sola i vol participar-hi també, ho podrà fer, se li buscarà una parella per poder jugar.
0: Mm-hmm. El plat fort serà a les 6 de la tarda, la Diada Castellera. N'hem parlat avui també amb el seu cocap de colla, Miquel Roura, Melina.
1: Sí, a partir de les 6 de la tarda la plaça Major acollirà aquesta Diada Castellera. Ja sabeu que els maduixots formen part activa de totes les activitats del nostre municipi i en aquest cas podrem gaudir un any més d'ells aquí a la Festa Major.
0: Mm-hmm. Es vindran acompanyats dels castellers de Barcelona i també dels castellers de Badalona. De fons seguim el micro musical, el bingo musical. Els estem escoltant de fons també, Melina. Per seguir fent agenda, hi haurà sopars a la fresca també, òbviament, a la plaça de les Valls d'Acs i a la nit Correfoc.
1: A la nit, a partir de les 9, hi haurà primer la tabalada des de la gesta del Casal d'Avis fins a la plaça Major i a 2:15 començarà aquest correfoc dels Diables. Demà podem parlar amb ells i conèixer quin serà el recorregut. Com sempre, normes de seguretat perquè tothom pugui gaudir bé i sense fer-se mal en aquest correfoc.
0: Per tancar amb l'última nit de l'Altarfesta, Melina.
1: L'última nit de l'Altarfesta, que començarà també com la d'avui, a partir de les 11 de la nit, i en aquest cas tindrem a Jader, qui també, aquest grup també és guanyador del concurs Mosca. També els vam tenir el 2024, diria, i ara tornen al son del nostre municipi, estan aquí a Can Valla, i els podrem tenir, podrem gaudir amb ells, conèixer-los. També podrem comptar amb Tapeo, que també són uns vells coneguts de Palafolls, i finalment amb en DJ Rules.
0: Doncs això és tot el que passarà demà i que nosaltres serem aquí a partir de les 6 de la tarda per explicar-ho. Melina, gràcies com sempre per ser els nostres ulls en aquest programa. Ens retrobem demà.
1: Que vagi molt bé, Jordi.
0: Gràcies, bona festa major. Adéu-siau. Ens acomiadem de la companya Melina Morilla, qui també ha estat conjuntament amb el nostre company Marc Ferri seguint totes les activitats de Festa Major. I amb aquest My Universe que unia els Coldplay i els BTS, nosaltres us diem adeu. Acabeu de gaudir, amb prudència, això sí, de tots els actes d'aquesta Festa Major. I demà, com dèiem, ens retrobem al punt de les 6 de la tarda amb un altre especial d'aquesta Festa Major. Des de Ràdio Palafolls us espero, una abraçada gegant. Adéu-siau.

0: Un camió tomba un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del mig després d'un xoc amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres del camió i també un fanal. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament, l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. I avui també parlem de salut perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb els nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa Domum, un espai d'acompanyament pensat específicament per millorar el benestar emocional de les persones amb malalties oncològiques i també de les seves famílies. Segons detallen des de la corporació, l'acord formalitzat amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice obre una línia d'atenció centrada en el benestar físic de la pell dels pacients. A partir d'aquest mes de setembre es posarà en marxa una nova activitat d'estètica oncològica. Consistirà en sessions individuals dirigides per professionals i voluntaris, els quals ensenyaran tècniques i tractaments d'autocura personalitzats per la pell, per tal de mitigar els efectes de la malaltia i també els seus tractaments. D'altra banda, la Corporació ha renovat el compromís amb la Fundació Oncolliga Barcelona. L'entitat, que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau, crearà d'un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga de la mateixa fundació, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. L'acord també garanteix que es continuaran realitzant tallers i xerrades de divulgació de manera regular.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La plaça de Popis s'omplirà de ritme dilluns amb l'espectacle familiar de les Pessigolles. Dilluns vinent, la plaça de Popis es convertirà en un gran escenari de ball i gresca per tota la família. A partir de les 6 de la tarda, el grup de música i animació Les Pessigolles oferirà la seva festa. Una proposta de gran format musical que promet revolucionar la tarda de festa major. L'espectacle, que s'allargarà durant una hora aproximadament, fuig de la clàssica animació adreçada exclusivament als més petits de la casa. Andrea Ruf, integrant de la formació, detalla que busquen la complicitat de tots els assistents.
1: La nostra intenció és no fer animació infantil, sinó animació familiar. Per tant, que al final tota la família surti amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i d'haver participat a l'espectacle. Llavors, la nostra intenció és fer una hora de concert on els nens i les nenes, els pares, les mares, avis, àvies, tothom que hi sigui allà, que cantin, que ballin, que saltin. Bàsicament és això, és intentar passar una hora a tope d'energia i passar-ho el millor possible.
0: Amb aquesta filosofia, el grup busca que pares, mares, avis i nens cantin plegats sense quedar-se en un racó. Per aconseguir aquesta connexió i energia, la formació ha dissenyat un repertori molt dinàmic que combina cançons tradicionals adaptades per ser molt ballables amb temes propis. Tots aquests ingredients estan pensats per fer que el públic perdi la vergonya i s'integri activament en el show a través de diferents jocs, dinàmiques de ball i cant col·lectiu.
1: Hi haurà una barreja, una mica. És a dir, per una integrem unes quantes cançons tradicionals que nosaltres hem fet una versió, diguéssim, una adaptació per fer-les doncs el més ballable possible. Després sí que fem temes propis, que també impliquen molta dinàmica, molt de joc, és a dir, el que busquem constantment és captar l'atenció i que els nens i les nenes gaudeixin moltíssim, que ja sigui a través de jocs, a través de dinàmiques, de balls, hi ha moments en els que els farem cantar, que també és molt important això per nosaltres, no? Treure'm com una mica aquesta vergonya de simplement ser espectador i fer un pas més i participar.
0: L'espectacle és d'accés lliure i tancarà les propostes infantils de dilluns de festa major just abans dels actes nocturns.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament anuncia la compra de la masia de Can Puig. La Festa Major de Palafolls ha començat ja oficialment al nostre poble. Ho va fer i amb el pregó de Festa Major que va omplir de gom a gom el Palauet. L'acte va servir no només per donar el tret de sortida de forma oficial als dies centrals de la celebració, sinó també per revelar un nou projecte patrimonial. Es tracta de l'adquisició pública de la històrica masia de Can Puig. Durant el discurs institucional, l'alcalde de Palafolls va sorprendre els assistents en anunciar que l'Ajuntament ha tancat un tracte per adquirir aquesta masia. Aquesta històrica finca, que va ser l'antiga residència d'un alcalde de l'època franquista, fa molt de temps que es troba deshabitada i completament abandonada. A causa de l'estat actual de la infraestructura, el govern ha assenyalat que la masia necessitarà una important rehabilitació per poder recuperar-la pel poble. Tot i que l'anunci de la compra és una realitat, des de l'Ajuntament encara no s'ha revelat a quin ús o equipament públic es dedicarà aquest nou espai un cop rehabilitat. Allò que ha escollit per la lectura del pregó no va ser casual. El pavelló, el Palauet, va registrar una afluència massiva de veïns i veïnes en una cita que ha servit també per posar en valor la història de l'equipament. Aquesta celebració, recordem que es produeix a les portes d'una data molt assenyalada. Aquest diumenge el pavelló celebra exactament el seu 30è aniversari des que es va inaugurar l'any 1996. El moment més inesperat de la nit va arribar amb la interpretació de la versió rock de l'himne de Palafolls, una coneguda adaptació que va idear el llavors alcalde Valentí Agustí l'any 1990. Per sorpresa de tot el públic, l'actual alcalde Francesc Alemany i l'exalcalde Valentí Agustí van pujar junts a l'escenari per cantar aquesta peça. Els dos batlles no van estar sols, van cantar acompanyats de la banda de l'Escola de Música i també de la veu del cantant local Joan Parrilla.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: That's it.